Alerta Ràdio Castelldefels. Llibres a la vista. Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 2:15 del vespre.

Molt bon dia. La ciutat de Barcelona i els municipis del seu entorn han viscut aquest dissabte més plujós, almenys dels últims 20 anys. En són dades recabades pel Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat. A hores d'ara, s'aixequen les restriccions que afectaven a diverses comarques del litoral, entre elles el Baix Llobregat i, per tant, el municipi de Castelldefels. Ho ha fet Protecció Civil de la Generalitat a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Doncs benvingudes, benvinguts a aquest programa especial en directe des de Ràdio Castelldefels. Salutacions de Gerard Carreras, Tiana López. Seguirem l'actualitat d'aquest episodi de pluges intenses que va motivar l'activació de l'alerta que es va concentrar, en el nostre cas, a Castelldefels, principalment durant la jornada d'ahir, en dues franges horàries, entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda, i entre les 8 i les 24 hores. Durant aquests períodes es van registrar intensitats màximes de 43,4 litres per metre quadrat i 54,4 litres per metre quadrat respectivament, amb una precipitació acumulada total de 65,4 litres per metre quadrat. Parlarem del balanç fins ara de les conseqüències d'aquest temporal de pluges intenses sobre el nostre municipi amb diferents protagonistes al llarg, com deia, d'aquest programa especial que comencem a emetre en directe des d'ara mateix.

0: En aquests moments, els principals nuclis de tempestes s'han desplaçat cap al nord-est. Tot això, l'alerta continua vigent i es manté el seguiment de l'evolució meteorològica a l'espera de noves actualitzacions oficials durant les pròximes hores. El temporal ha deixat registres que han superat 200 litres per metre quadrat en diversos punts del territori, especialment també al Vallès Oriental i al Maresme. Com deien, la tempesta avança ara cap a les comarques de la Selva i al Gironès. Una mostra d'aquesta pluja torrencial que ha caigut a la nostra comarca és que l'estació de tractament d'aigua de Sant Joan d'Espí registrava un cabdal d'aigua de 165 metres cúbics per segon, unes 15 vegades més que fa uns dies. Doncs per conèixer com està la ciutat en aquests moments i la valoració del que ha passat amb nosaltres, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes. Bon dia, alcalde.
1: Hola, molt bon dia.
0: Quin balanç podem fer de la caiguda d'aquestes pluges torrencials a Castelldefels durant la jornada d'ahir?
1: Doncs, bueno, ha sigut una jornada molt intensa, amb moltíssima feina pels serveis municipals i vull agrair sobretot el treball que ha fet els tècnics municipals, policia local, protecció civil, que han treballat de valent aquesta nit per intentar garantir doncs, la normalitat de la nostra ciutat i hores d'ara podem dir que pràcticament doncs, la ciutat funciona correctament i tenim tots els serveis en marxa i la mobilitat doncs, també flueix en total normalitat.
0: Com dèiem, Protecció Civil de la Generalitat, a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, ha informat de l'aixecament de les restriccions actives a diverses comarques integrals, per suposat a la nostra, al Baix Llobregat, i per tant s'aixequen també a Castelldefels.
1: Sí, efectivament, totes les mesures que teníem doncs, preparades fins a les 2 del migdia i fins i tot alguna anava una mica més enllà cap a les 3 en l'àmbit esportiu, doncs ara mateix ja podem dir que queden aixecades i, per tant, doncs, recuperem la normalitat que tant ens agrada a la nostra ciutat.
0: Per tant, ara no hi ha prevista més reunió del Comitè d'Emergències de l'Ajuntament?
1: No, en principi estem en un contacte directe i estem parlant pràcticament minut a minut des del primer moment d'ahir fins a ara mateix, no? I per tant, continuarem en contacte, però si fos necessari, si hi hagués algun episodi doncs, les properes hores, doncs faríem un comitè d'emergència, però sembla que ara ja veu una ventana de normalitat i per tant doncs, no farà falta, però mantindrem el contacte sobretot per totes les tasques que encara estem fent de neteja i de poder doncs, endreçar el que calgui a la ciutat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels, que vagi bé la jornada d'avui.
1: Moltíssimes gràcies i a gaudir d'aquest dia.
0: Bon dia.
2: Butlletí informatiu especial.

0: Doncs fins a les 9 del matí d'aquest diumenge els bombers han rebut un total de 1.307 avisos relacionats amb la pluja. Segons explicava Oriol Corbell, inspector del cos, a aquesta info, les zones més afectades han estat les més urbanitzades. Els bombers han hagut de rescatar diverses persones que s'havien quedat atrapades en vehicles que han estat arrossegats per l'aigua. Aquesta situació s'ha repetit especialment durant les primeres hores del matí de diumenge, quan diversos conductors han quedat atrapats a la riera entre Granollers i Canovelles. També han hagut de desallotjar un edifici a l'Hospitalet del Llobregat per la caiguda del forjat de la planta baixa i s'ha activat el grup d'estructures col·lapsades per la caiguda d'un mort a Alella, que ha afectat diverses cases. Els bombers també han fet diferents sortides per inundacions i aigua acumulades i avisades i caiguda d'arbres. Pel que fa al 112, el telèfon d'emergències fins a les 7 del matí d'aquest diumenge ha rebut 5.156 trucades relacionades amb les pluges, i pel que fa als sistemes d'emergències mèdiques SEM de Catalunya ha atès un total de 21 persones. 12 persones més han hagut de ser traslladades a centres sanitaris i hospitals, tot i que cap es trobava en situació greu. Com deia, la tempesta avança cap a les comarques de la Selva i el Gironès després d'haver deixat pluges molt intenses a diverses comarques. Tenim ara a l'altre costat del fil telefònic a Miguel Ángel Vázquez, gerent de l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Ana.
0: Ahir es decretava el tancament d'edificis municipals. Com estan ara els equipaments de la ciutat?
1: Bueno, doncs en principi ja estem recuperant la normalitat, que s'estava explicant ara mateix l'alcalde, després d'una jornada ahir que va ser una mica intensa i frenètica, perquè es van haver de prendre moltes decisions en poc temps. Es van tancar els equipaments tal com va establir la Generalitat. Es va acabar sobretot amb el moviment de les entitats esportives, que sabem que hi ha molta activitat aquí a Castelldefels, i doncs a banda es van prendre tota la sèrie de mesures preventives per intentar minimitzar els riscos.
0: Protecció Civil de la Generalitat ha anunciat fa pocs minuts que s'aixequen les restriccions previstes al nostre comarca i, per tant, també a Castelldefels.
1: Sí, també a Castelldefels. Castelldefels ja reprèn la normalitat, afortunadament. Va estar, sobretot, una tarda-nit intensa i difícil, però també és que es van activar molts serveis municipals per tal d'intentar doncs, que després, quan s'hagués de recuperar la normalitat, fos el més ràpid possible. La veritat és que hem d'agrair a totes els agents i els serveis municipals que ahir van treballar durant tota la tarda i que han estat treballant durant tota la nit, policies, ACs, Jarfels, Protecció Civil, o sigui, han garantit que la ciutat doncs, estigués el més segura possible.
0: Ara és d'ara, tots els equipaments funcionen doncs, amb normalitat, els equipaments públics.
1: Sí, a partir d'ara ja començarem a reprendre la normalitat. També crec que en l'àmbit esportiu, cultural, etc., tot el que ahir ja es va ajornar o suspendre no es reanudarà, o sigui, ja les decisions es van prendre ahir, no donaria temps a reprendre totes les actes que es van suspendre ahir per la jornada d'avui, però a partir de les 2 del migdia doncs entenc que ja tot queda solucionat i l'activitat torna a ser la normal de qualsevol diumenge.
0: Tot així, continuem mirant el cel perquè l'alerta continua vigent i es manté, evidentment, el seguiment de l'evolució meteorològica.
1: Sí, ha baixat el nivell de risc per una pluja intensa en pocs minuts, però mantenim l'alerta alta en quant a quantitat total caiguda, que continuem estant en un risc alt. No? Això ens obliga doncs, a mantenir una certa intensitat de la nostra atenció, sobretot pel que pugui passar a la via pública.
0: Moltíssimes gràcies, Miguel Ángel Vázquez, gerent de l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi bé el dia.
1: Gràcies, igualment.
0: Gràcies, bon dia.
2: Butlletí informatiu especial.

0: Doncs Renfe, recordem que ahir decidia suspendre el servei de Rodalies a les 8 del vespre i està previst que es reprengui passada les 2 del migdia, però tot i així estarem pendents. Pel que fa al servei d'autobusos, les línies diurnes estan restablint progressivament el servei amb una operativitat inicial aproximada del 40%. Com dèiem, el temporal ha deixat registres que han superat els 200 litres per metre quadrat en diversos punts del territori, especialment al Vallès Oriental i al Maresme, i també les pluges han provocat un augment important del cabal de rius i rieres. Tenim ja altra persona que mirava al cel i que participava en un esdeveniment molt important al concurs de castells a la ciutat de Tarragona. Parlem amb Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular. Molt bon dia, Jan.
1: Bon dia.
0: Us veu desplaçar a Tarragona ahir per participar en aquest concurs i què és el que va passar al final?
1: Sí, bé, malgrat la pluja vam poder fer una gran actuació i vam poder... Després de descarregar el 4-8 i la torre de 7 per moltes vegades més d'aquesta temporada, carregar per primer cop a la història el 3-8.
0: O sigui que realment satisfets?
1: Sí, bé, amb l'espineta de no haver-lo pogut descarregar, però sí, satisfets perquè hem tornat a fer una passa més en la nostra història i hem tornat a fer la millor dia de la nostra història, que portem ja en un any, em sembla, que 3 o 4 diades consecutives, millors diades consecutives.
0: Molt bé. Vosaltres vau fer una crida a la població perquè us donés suport en aquest desplaçament a Tarragona i crec que al final vau aplegar moltíssimes persones que es van desplaçar juntament amb vosaltres.
1: Sí, la veritat que la crida va ser tot un èxit perquè la ciutadania va rebre molt positivament aquesta demanda d'ajuda i vam aplegar unes 400 persones ahir a Tarraco Arena Plaça i ens alegrem molt i estem molt contents que totes aquestes persones ens hagin pogut acompanyar i ens hagin pogut gaudir, malgrat la pluja, d'un gran esdeveniment casteller.
0: La bona notícia és que veu arribar a tots sense estalvis d'aquí de nou a Castelldefels.
1: Sí, van haver uns moments on va ploure bastant, però ja cap a les 9-10, quan vam acabar el concurs, ja no va ploure tant i vam poder tornar sense cap problema fins a Castelldefels.
0: Doncs, Jan Molero, moltíssimes gràcies per atendre'ns en una jornada com avui i enhorabona per aquesta actuació, per aquesta nova diada, aquesta nova fita aconseguida per l'Agrupació de Cultura Popular.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: Butlletí informatiu especial.

0: Doncs pel que fa, abans de parlar amb el Jan, fèiem referència al transport públic i com havia funcionat. Recordem que el transport públic va estar tancat tota la nit a les zones afectades per aquest temporal. A Barcelona no va haver metro, bus ni servei de tram nocturns i els ferrocarrils de la Generalitat no operaran fins a les 2 del migdia. Renfe també ha tallat el servei de Rodalies a la nit fins a les 5 de la matinada i ha cancel·lat els primers trens d'alta velocitat al matí fins a comprovar l'estat de les infraestructures. Recordaven que el govern havia aprovat una resolució amb un seguit de previsions i restriccions per garantir la seguretat de la població i que fa uns moments es van aixecar les restriccions que afectaven a diverses comarques del litoral, el Baix Llobregat entre nosaltres i, per tant, el nostre municipi. Parlem ara amb l'Albert García Edo, que és el cap d'esports també i el director d'infraestructures, també que són a càrrec de l'Ajuntament. Molt bon dia, Albert.
1: Què tal, Anna? Bon dia.
0: Explica'ns una mica que el balanç d'ahir, quins problemes van haver les infraestructures municipals?
1: Bueno, nosaltres la intensitat de pluja el vam començar a registrar una mica més abans de les 8 de la tarda i fins una mica més enllà de les 9. Sí que és cert que després va continuar plovent, però no amb la intensitat d'aquesta primera hora. I les incidències que van tenir al pont de l'Avinguda Màlaga, que durant un parell d'hores va estar inundat, però després les bombes van fer el seu treball i van evacuar tota l'aigua. També a l'alçada del pont de l'Avinguda Màlaga, per l'Avinguda Constitució, el clavegueram no va poder suportar tota la quantitat d'aigua i tenim un bassal que ràpidament la policia local i els serveis de mobilitat municipals van acotar una tanca, van desplaçar uns cotxes que hi havia aparcats i es va obrir la via de manera ràpida. I una altra qüestió destacable, però que tampoc va tenir incidència, és entre Blas Infante i Vista Alegre, una de les escales que tenim allà per accedir al barri, va caure un arbre, no va ferir ningú, no impedia la mobilitat en aquest cas, i un arbre que ara ens acaben de passar unes fotos des de l'empresa municipal de jardineria que ja el tenim retirat. La veritat és que les afectacions no van ser masses.
0: A hores d'ara continua tancat el pas subterrani de l'Avinguda de Màlaga a la circulació, ja està obert?
1: No, es va obrir...
0: Va obrir ella.
1: Uh-huh. Sí, cap a les 12 estava tot obert. Des de les 12 de la nit d'ahir no tenim cap incidència a la via pública. Està tot obert i la ciutat està funcionant amb normalitat.
0: Pel que fa a l'enllumenat públic, va haver també alguns problemes. Alguns veïns i veïnes de la ciutat es van quedar sense

0: incident en cap equipament que, com ja coneixes tu i coneixes la teva audiència, via decret es van tancar des d'ahir a les 7 de la tarda i es tornarem a obrir avui a les 3 de la tarda.
1: Com a cap d'esports, evidentment, davant aquestes prevencions meteorològiques, es van anul·lar els partits i les trobades esportives previstes al nostre municipi durant aquest cap de setmana. Com està la situació?
0: Sí. El decret de la Generalitat restringia la mobilitat a partir de les 8 de la tarda, per la qual cosa ens va semblar que el més útil era tancar i suspendre activitats a partir de les 7, perquè tant els equips com el personal que treballa a les instal·lacions tinguessin aquesta hora per arribar a casa seva. No va haver-hi cap problema, perquè certament les federacions també van ser molt conscients i jo diria que totes les federacions esportives van contactar amb la entitat i amb els àrbitres dels partits i fins i tot van anul·lar abans d'aquesta hora. I, com et deia, i tal com diu el decret que es va aprovar, obrirem a partir de les 3, perquè tot i que l'aixecament de les mesures estava prevista a les 2, era el moment en què es podia, una altra vegada, tenir la mobilitat activa, permetre que tant equips com personal de la instal·lació poguessin arribar.
1: És a dir, que no es realitzaran cap partit previstos per avui, que trobada esportiva, i que progressivament s'aniran obrint els equipaments.
0: Fins a les 3 de la tarda. A partir de 3:15 s'iniciarà l'activitat. Clar, a nivell esportiu penso que tenim activitat a Canyars i tenim activitat també al pavelló del Sant Can Roca.
1: Molt bé. Que el com més a destacar, Albert, en aquests moments?
0: No, la veritat és que a les 5 de la tarda es va reunir el CECOPAL, que és el comitè que tenim a nivell municipal per tractar aquest tipus d'alertes. Es van activar tots els serveis municipals, des de la policia local, amb un reforç, i també les empreses municipals que presten servei a la via pública. I bueno, aquesta operativa i aquesta capacitat de servei que hem tingut, i gràcies també a que la màxima intensitat de pluja ha caigut a partir de Cornellà. Hem tingut una mica de sort amb aquesta qüestió. Crec que la ciutat s'ha ressentit molt poc i que els problemes que hem tingut els hem pogut resoldre, ens han resolgut d'una manera molt, molt ràpida.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Albert García Edo, per aquestes informacions. Que acabi d'anar molt bé la jornada.
0: Vinga, que tinguem un bon diumenge a tots. Adéu.
1: Igualment, adéu, bon dia.
2: Butlletí informatiu especial.

0: Escoltem les paraules d'Albert García Edo, que és el responsable de les infraestructures municipals, també el cap d'esports de l'Ajuntament de Castelldefels. L'activitat esportiva reprendrà a partir de les 3 de la tarda amb les trobades previstes en diferents indrets, diferents camps de Castelldefels. I tenim una, també de les per als protagonistes de la jornada, el cos de la policia local de Castelldefels, que evidentment també participava de ser d'aquest comitè d'emergència que es va reunir ahir a l'Ajuntament. Parlem amb Leo Piqué, subinspector de la policia local. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ana.
0: Com anem?
1: Bé, la veritat és que més tranquil que ahir per la tarda l'última connexió que vàrem fer. Molt més tranquils.
0: Mm. Sobre quines actuacions va desenvolupar ahir la policia local al nostre municipi?
1: Doncs mira, certament, com ja vam parlar per la tarda, estàvem preparats per aquest episodi de pluja intensa que se'ns avisava. I, en principi, doncs, per sort, el nostre municipi hem sortit relativament ben parats. Vull dir, no hem tingut afectacions molt, molt greus. Evidentment, han hagut afectacions. En primer lloc, agrair també a la ciutadania perquè van limitar moltíssim el moviment i això és molt d'agrair. I respecte a l'afectació, nosaltres vam tenir alguna afectació al pont de l'Avinguda Màlaga, se'ns va negar, però ahir per la tarda, per la nit, ja se va poder restablir, doncs se va treure l'aigua. Després,

0: Vam fer una neteja intensiva, sobretot del que és el fang, per evitar riscos. Una cosa és treure l'aigua, l'altra cosa és que aquest pont ja estigui apte per circular. I els ponts més o menys van aguantar bé, se van tallar puntualment, però no van ser molt greu. Insisteixo, el més greu, Avinguda Màlaga, respecte a carrers, van tenir afectacions als habituals, al carrer, al passeig del Pitort, entre l'Avinguda Canal fins a l'Avinguda Pineda, i també Tarongers, passeig de Tarongers i el carrer Major. Se van tallar tots aquests carrers, en el moment que ja el nivell d'aigua va ser preocupant, i hem destacat que no van tenir cap vehicle atrapat ni cap incidència greu, la qual cosa és meritoria. Tot i que no va ser el lloc on ens ha plogut més intensament, però no van deixar de caure cap a uns 70 litres més o menys, i en una relativa força, la qual cosa va fer que doncs, en alguns moments la cosa començarà a complicar, sobretot per la circulació.
1: Ara mateix, tant els accessos a l'autovia, a l'autopista C32, els accessos a la platja, a diferents centres del poble, els carrers estan oberts tots i també tots els ponts.
0: Sí, mira, ara mateix tenim una normalitat absoluta al nostre municipi, s'ha aixecat l'alerta, ja us heu notat als vostres mòbils, fins i tot ens està fent sol i tenim totes les vies obertes. Bueno, hi ha un petit problema ja a la zona del Poal, a Cova Fumada, per un tema de cables que han baixat, han quedat una mica baixos, s'ha quedat un camió enganxat, però ho hem pogut solucionar amb bombers, i pràcticament respecte al que són vies de circulació no hi ha cap afectació, o sigui que el municipi ara mateix està totalment transitable.
1: Com els explicava fa uns minuts el director dels serveis territorials, Albert García Edo, a banda de desallotjar l'aigua, també després, i això després està de Gerfels, l'empresa municipal de jardineria, s'havien de retirar les restes.
0: Sí, sobretot SAC va fer un gran treball a l'hora intempestiva, a les 12 i pico de la nit, i van enviar brigades allà, cal destacar l'esforç que ha fet SAC en netejar sota aquests ponts, perquè, insisteixo, una cosa és treure l'aigua i l'altra cosa és que aquest pont sigui practicable amb la seguretat adient per poder circular. Aleshores, una vegada se despeja l'aigua, doncs cal fer una neteja, perquè allò s'omple de fang i de restes que ha portat l'aigua, i això, i més de nit encara, doncs podia provocar un accident. SAC va treballar intensament, ho va deixar tot arreglat, i la veritat és que ha estat tot en perfectes condicions. Després també un arbre que es va caure a Agustín Aragó, un arbre bastant gros que va caure sobre una zona peatonal de passeig de jardins. També vam actuar, s'ha netejat, s'ha apartat i en aquells moments també s'ha obert. O sigui, Harfels ha fet neteja, s'ha obert. O sigui que ara mateix pràcticament no tenim normalitat absoluta al nostre municipi i jo crec que és un motiu d'alegria.
1: En aquests moments els principals nuclis de tempesta s'han desplaçat cap a altres regions, cap al nord-est. Tot així, l'alerta continua vigent es manté el seguiment també de l'evolució meteorològica, tot i que, com dèiem també, la Generalitat doncs, ha aixecat les restriccions.
0: Sí, una cosa són les restriccions que se van hi havia, que en principi podia ser molt greu, i l'altra cosa és que estem en alerta, evidentment, perquè se poden tornar a formar nuclis i se pot tornar a veure alguna situació, en principi no tan greu com ahir, però l'alerta continua i la policia local i els serveis municipals continuen estant alerta per si hem de tornar a intervenir com ahir.
1: Doncs moltíssimes gràcies per les teves paraules, Leo Piqué, sotinspector de la policia local. Normalitat a Castelldefels, a tots els carrers oberts pel que fa a la circulació. Moltíssima, ja l'havia publicat. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres i a la ciutadania, sobretot, pel bon comportament que van tenir ahir, perquè sense la seva col·laboració és molt probable que no estiguessin parlant de que no hi hagués algun vehicle, s'hagués quedat en un pont o algun lloc complicat, i vull dir, va ser un comportament tremendament cívic perquè no vam tenir cap atrapament en cap lloc.
1: Moltíssimes gràcies, Leo Piqué. Efectivament, això és el que importa, en definitiva. Moltes gràcies, bon dia.
0: Ahí està. A vosaltres.
1: Que vagi bé.
2: Butlletí informatiu especial.

0: Doncs recordem que a hores d'ara a Castelldefels hi ha normalitat en totes les vies de circulació obertes amb la il·luminació, doncs, l'enllumenat públic correctament, i recordem que els serveis d'autobusos, les línies diurnes, estableixen progressivament el servei amb una operativitat inicial aproximada del 40%. Recordem que l'episodi de pluges intenses que va motivar l'activació de l'alerta es va concentrar a Castelldefels principalment durant la jornada d'ahir, en dues franges horàries entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda i entre les 8 i les 24 hores. Durant aquests períodes es van registrar intensitats màximes de 43,4 litres per metre quadrat i 54,4 litres per metre quadrat respectivament. Una precipitació acumulada total de 65,4 litres per metre quadrat. Tot i la intensitat de les precipitacions, no es van produir incidències greus ni danys rellevants al municipi. A hores d'ara, tots els carrers estan oberts al trànsit.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
5: En marxa aquesta hora la reunió de seguiment del Pla Inuncat al Departament d'Interior amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Les greus inundacions que afecten des d'ahir al vespre a Catalunya han causat dos morts, una a Tordera al Maresme i una altra a Montornès del Vallès. Els bombers també busquen una persona que, segons alguns testimonis, hauria desaparegut arrossegada per l'aigua a Pineda de Mar, també al Maresme. Anem al Departament d'Interior. Maria Guixà, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Són els danys personals que ja ha deixat aquest episodi, que ara es manté actiu a la zona del nord-est del país i on, de moment, el govern ja ha aixecat, comunicant-ho via és alerta a la població, les restriccions de mobilitat a 12 comarques catalanes. Les detalla la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: Serien el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, el Camp, Baix Penedès, Tarragonès, Moianès, Osona i Ripollès.
6: Aquest episodi ja ha deixat registres rècord de precipitacions. No ha acabat encara. Els bombers han efectuat 1.670 serveis. El telèfon d'emergències 112 ha rebut gairebé 6.000 trucades i més de 17.000 clients continuen encara sense llum. Maria Guixà, Catalunya Ràdio, Barcelona.

0: I les tempestes es desplacen a aquesta hora cap a la costa gironina.
1: Anem cap a Girona, Núria Peraire.
2: Bon dia. Ara aquí preocupa especialment el cabal del riu Ridaura. El seu pas per Santa Cristina d'Aro ara està a un nivell d'excepció, amb 304 metres cúbics per segon. Preocupa també que un cop passi per Santa Cristina d'Aro arribi a Platja d'Aro i allà es pugui desbordar. Hem parlat amb l'alcalde, Maurici Jiménez.
3: Perquè és veritat que en el moment en què el Ridaura puja, tot i que tinguem el sistema de bombament, quan hi ha tants de litros no tenim la capacitat de treure'ls a la velocitat en què cauen, i això fa que alguns carrers que estan sobretot en cota baixa doncs vagin creixent. Això ens passa a la zona centre de S'Agaró, a l'entorn de la desembocadura del Ridaura o al Platja d'Aro centre, a la part comercial més a la part sud, que és com la part de més de cota baixa.
2: I ara mateix ho haureu sentit, acabem de rebre en directe un alerta sobre el desbordament del riu Ridaura i el riu Daró, i diu que la gent es protegeix a l'interior dels edificis. És el que estan també comunicant els alcaldes als seus veïns. I també preocupa, com us dèiem, el riu Daró, en aquest cas el seu pas per la Bisbal d'Empordà. Aquestes són ara les màximes preocupacions a comarques gironines. Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
0: I a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni assegura que els dipòsits pluvials han ajudat a evitar inundacions a la ciutat.
1: Això després de l'aiguat d'aquesta matinada, que ha deixat al voltant de 200 litres per metre quadrat. Centre de Coordinació d'Emergències, Maria Núria Rebelle.
4: A Barcelona no s'ha lamentat cap ferit, si bé ha plogut de valent. A hores d'ara s'estan revisant tots els centres educatius per saber quins podran obrir demà amb normalitat i avisar els pares. Els bombers de Barcelona han rebut 1.000 trucades aquestes últimes hores i han fet unes 150 sortides. Han estat clau els 15 dipòsits fluvials que té la ciutat i els 3 més que ha avançat l'alcalde, que compten fer.
5: Durant els darrers anys hem estat construint i continuarem construint en el futur més de 15 dipòsits pluvials que eviten que hi hagi avingudes d'aigua encara pitjors o que s'inundin moltes zones de la ciutat.
4: S'han atès unes 100 persones que han passat la nit reallotjades en llocs on ha determinat l'Ajuntament.
0: I a Lleida els Mossos han detingut dues persones implicades en la mort violenta d'un home i en un descampat al barri de la Bordeta. El seu cos es va trobar al vespre amb clars signes de violència. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Segons els primers indicis, podria ser un homicidi entre coneguts. És el cinquè homicidi a Lleida, si es confirma, aquest 2026.
6: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Butlletí informatiu especial.
1: Els recordem que estem realitzant aquest programa informatiu especial del balanç dels forts aiguats que van tenir lloc ahir a Castelldefels i, evidentment, un fort temporal a tot Catalunya. Parlem del balanç ara amb Joan Álvarez, de Protecció Civil de l'Ajuntament. Molt bon dia, Joan.
2: Bon dia, Anna.
1: Doncs fent un ràpid balanç del que va succeir ahir a casa nostra amb aquestes restriccions, aquestes per la Generalitat i aquesta alerta vermella, no?
2: Així és. L'alerta inicialment estava prevista entre les 8 de la tarda d'ahir i les 2 del migdia d'avui, és a dir, d'aquí dues hores. El que hem experimentat, no, ha estat, bueno, desafortunadament, només va ploure amb intensitat durant el dia d'ahir a l'inici, a les 8 i fins a les 12 hores aproximadament, en el període de més intensitat entre les 8 i les 10. També va ploure cap al migdia ahir, cap a les 12 del migdia, amb certa intensitat. Però més enllà d'això, no es van produir incidències destacables. Sí que és veritat que es van arribar a negar alguns carrers, es van tindre que tallar algunes vies principals del municipi, com poden ser els passos soterrats de l'Avinguda Màlaga, de l'Avinguda Pineda, del carrer Joan Martorell, el passeig Pitort, el carrer Barcelona o el carrer Tarongers. Però ja dic que més enllà d'això no es destaquen grans incidències.
1: Molt bé. Recordem que la Generalitat va decretar restriccions. Sé que fa uns minuts s'han aixecat.
2: Així és. Fa aproximadament, no sé si arriba una hora ara mateix, s'han avisat a través del missatge de Sarer de Protecció Civil que s'aixecaven aquestes restriccions en algunes comarques, entre les quals està la nostra, la del Baix Llobregat, per una reducció del nivell de perill. El Meteocat també ha actualitzat aquests avisos de perill per la nostra comarca. Actualment, fins a les 2, només tindríem actiu el perill de 5 sobre 6 per acumulació de pluja en 24 hores, que pel que fa al municipi, com no ha plogut durant tant de temps, aquest avís hauria d'agafar-lo amb pinces, i la resta de perills d'intensitat per pluja fins al migdia no es preveu. Sí que cal destacar que per la tarda s'han col·locat, pot tornar a ploure amb certa intensitat. Tenim un avís de 4 sobre 6 per intensitat de pluja a curt termini, és a dir, un interval de 30 minuts, que poden caure més de 40 litres per metre quadrat amb probabilitat baixa. I també a 3 hores, però amb una probabilitat baixa de superar 60 mil·límetres en aquest temps, de 3 hores. És a dir, no acabarem de fer net, continua el perill, però sí que s'ha de dir que amb un grau de perill significativament reduït.
1: És a dir, que a partir de les 2 de la tarda es poden reprendre les activitats i la mobilitat, eh?
2: Així és. De fet, des d'en aquest moment, a la nostra comarca i la resta de comarques avisades, ja no hi ha vigent cap restricció ni a la mobilitat ni a les activitats, tampoc per la tarda, tot i aquest nivell de perill que hi ha. Per tant, sí que precaució, això sí que ho demanem, sempre recomanem seguir els consells d'autoprotecció, però no hi ha cap restricció al nostre municipi, no? Sí que recomanem també que si la gent s'ha de desplaçar a altres comarques on poden haver aquestes restriccions, sempre ho consulti prèviament abans de planificar els viatges i també miri l'estat de la xarxa viària a la pàgina web del Servei Català de Trànsit per veure si hi ha carreteres tallades o alguna altra incidència.
1: Mica a mica es va resolent, ara que parlaves de transport, de les incidències que han afectat també al transport públic, on Renfe, recordem que a les 8 del vespre ahir suspenia el servei de Rodalies i finalment el metro de Barcelona, que avisava que tancaria a les 12, va tancar també portes a les 9 de la nit. Pel que fa als autobusos, a la circulació dels autobusos està reprenent i funcionen ja amb normalitat?
2: Doncs ara mateix, en principi sí, estarien funcionant amb normalitat els autobusos. No tenim cap notícia al respecte de que estiguin funcionant malament. I pel que fa a la circulació de Rodalies, no tinc cap actualització recent sobre si s'ha reprès el servei en determinades línies. En principi estava suspès fins a les 2 de la tarda. I bueno, si tenim alguna altra actualització, si es van recuperant el servei progressivament a les línies, ho actualitzarem, però fins ara no tenim més novetats.
1: S'ha suspès el servei fins a les 2 de la tarda en principi. Crec que és important destacar, sí, Joan, una cosa, que un tema són les restriccions, com deien que ens afectaven a diverses comarques, i evidentment entre elles el Baix Llobregat i evidentment a Castelldefels, i una altra cosa és l'alerta, són coses diferents.
2: Així és. A veure, aquesta alerta és una fase del pla, del pla Inucat, en aquest cas, que és el d'emergències per inundacions, que bueno, això serveix sobretot pels grups operatius d'emergències, tant de la Generalitat com a nivell intern nostre de l'Ajuntament, per organitzar-nos a nivell de coordinació, de prendre diferents accions, de quins consells transmetre a la ciutadania, etc. I l'altre que dius és el missatge de Saler, l'alerta de protecció civil al mòbil que rebem, que és bàsicament el missatge que s'envia als ciutadans, traslladant l'avís de perill que hi ha i les recomanacions i restriccions en aquest cas que es van determinar ahir.
1: En aquests moments, com comentava Joan, els principals nuclis de tempesta s'han desplaçat cap al nord-est i se segueixen, evidentment, des de Protecció Civil, l'evolució meteorològica, perquè és un tema que es mou contínuament.
2: I així és. Bueno, nosaltres estem fent seguiment constant sempre i, bueno, com dius, ara sembla que la situació més complexa continua ja a la zona del nord-est, a la zona de les comarques de Girona. Però bueno, torno a avisar que per la tarda es poden tornar a produir ruixats aquí amb una certa intensitat, si bé no amb el grau de perill que estava avisat inicialment, no, com el d'ahir, però bueno, són ruixats que van i venen i ens poden tornar a afectar. És a dir, són fenòmens que són molt localitzats i bueno, hi ha una gran variabilitat.
1: I no s'ha de baixar la guàrdia, per això demano el començament d'aquesta conversa. Joan, doncs, mantenir la prudència.
2: Així és. De cara a la ciutadania, doncs, sempre mantenir així, això, la prudència, seguir els consells d'autoprotecció sempre que hi hagi algun avís de perill, planificar els viatges i en cas d'emergència sempre trucar al 112. I a nivell intern de nosaltres, de l'Ajuntament en aquest cas, no? Doncs sempre fem monitorització de la situació. Nosaltres mantenim en alerta el PAM Inuncat perquè bueno, es preveu que per aquesta setmana continuïn encara les pluies, almenys a primera meitat, no?, de la setmana. No sabem encara si hi ha molta intensitat o no. En principi aniria baixant la intensitat, però bueno, es continuarien havent ruixants, per tant, doncs mantenim l'alerta per aquest motiu.
1: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes informacions des del Servei de Protecció Civil Municipal. Moltes gràcies, Joan Álvarez.
2: Moltes gràcies, Anna. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Butlletí informatiu especial.
1: Doncs acabem d'escoltar Joan Álvarez des del Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament, amb el qual hem parlat d'aquest aixecament de les restriccions que afectaven a diverses comarques del litoral, entre elles el Baix Llobregat, per suposat que se l'ha fet per part dels Serveis de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Tot així, com s'explicava Joan Álvarez, no s'ha de baixar la guàrdia i es preveu que hi hagi pluies també aquesta tarda, evidentment menys intenses que les que es van produir ahir, i que també hi hagi episodi de pluges, també no amb aquesta intensitat, però hi haurà al llarg de la setmana que ve, segons les previsions meteorològiques. Doncs un fort temporal a Catalunya que ha provocat 2 víctimes mortals a Tordera i Montornès i un desaparegut a Pineda de Mar. 8 comarques, entre el Baix Llobregat, continuen en alerta vermella, segons explicava fa pocs minuts la consellera de Governació, Núria Parlon. Els bombers han fet entre les 10 i les 11 d'aquest matí, han procedit davant 206 avisos. I en aquests moments els principals nuclis de tempestes s'han desplaçat cap al nord-est. Tot això, l'alerta continua vigent i es manté el seguiment de l'evolució meteorològica a l'espera de noves actualitzacions oficials durant les pròximes hores. A Castelldefels, tots els carrers estan oberts al trànsit, es pot circular amb normalitat i a partir de les 2 de les 3 de la tarda, reprendran les activitats, sobretot esportives, que estaven previstes al nostre municipi.

D'altra banda, també informem que els serveis socials, doncs, també per atenció a les persones que poguessin tenir algun problema a la via pública o no poguessin tenir refugi, i en aquest cas va ofer les instal·lacions del Centre Cívic Frederic Mompou, on finalment 6 persones han passat la nit sense incidències.

Recordem que els autobusos van funcionant mica a mica en normalitat, però que el servei de Rodalies no es reprèn fins a passades les 2 de la tarda. El transport públic ha estat tancat tota la nit a les zones afectades. A Barcelona no hi ha hagut metro, bus ni servei de tram nocturns, i els ferrocarrils de la Generalitat no operaran fins a les 2 del migdia d'avui. També, com deien, Renfe va tallar el servei de Rodalies a les 8 del vespre d'ahir i ha cancel·lat els primers trens d'alta velocitat al matí fins a comprovar l'estat de les infraestructures. Recordem que el govern de la Generalitat aplicava fins a ahir dissabte a les 8, fins a les 2 d'aquest diumenge, restriccions a 20 comarques que han estat aixecades. Entre les restriccions, aconsellava que s'apliqués el teletreball en tots els àmbits que fos possible i les activitats al medi natural, parcs i jardins urbans, així com la restricció de desplaçaments, mesures, restriccions que ja s'han aixecat. No així l'alerta, i recordem que des de la Protecció Civil de l'Ajuntament, Joan Álvarez ens destacava que és previsible que hi hagi aquesta tarda alguns ruixats, algunes pluges, sense la intensitat que ha hagut fins ara, sense aquest temporal. També les pluges s'esperen per la setmana vinent, per això el recomanava anar seguint la previsió meteorològica i també si s'ha de desplaçar durant la jornada d'avui a una altra comarca, que no sigui la del Baix Llobregat o la del Barcelonès, que consultés la predicció del temps. Perquè recordem que l'alerta continua vigent i es manté el seguiment de l'evolució meteorològica. I és que la ciutat de Barcelona i els municipis del seu entorn han viscut el dissabte més plujós d'almenys els últims 20 anys. Eren dades recabades pel Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. La quantitat d'aigua caiguda va ser tal que la Generalitat ha enviat un alert per possible desbordament del riu Besòs. Com deien, de moment aquest temporal ha provocat 2 víctimes mortals amb la Tordera i Montornès i un desaparegut a Pineda de Mar. I a Castelldefels, l'episodi de pluges intenses que va motivar l'activació de l'alerta es va concentrar principalment durant la jornada d'ahir en dues franges horàries, entre les 12 i les 3 de la tarda i entre les 8 i les 24 hores. Durant aquest període es van registrar intensitats màximes d'en 43,4 litres per metre quadrat i 54,4 litres per metre quadrat respectivament, amb una precipitació acumulada total de 65,4 litres per metre quadrat. Tot i la intensitat de les precipitacions, no es van produir incidències greus ni danys rellevants al municipi. A hores d'ara, tots els carrers estan oberts al trànsit. Els equipaments es reobriran, progressivament l'activitat a partir de les 2 de la tarda i els esportius a partir de les 3, on es podran celebrar les activitats esportives previstes per la jornada d'avui. Recordem també que els bombers s'han rebut fins entre les 10 del matí i les 11 d'aquest migdia més de 206 avisos precisament i també van provocar moltes actuacions durant la jornada d'avui, sobretot a l'Hospitalet de Llobregat, al Barcelonès i algunes comarques afectades fortament per aquests aiguats com el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Fins ara no s'havia produït mai una situació d'avís de perill màxim simultani en les tres categories. El fenomen, que ha posat 20 comarques en alerta vermella per risc molt alt, va portar ahir el govern a demanar que tothom es quedés a casa. Unes restriccions que ara, com deien, s'han aixecat aproximadament fa una hora i mitja.
Com explicava també des de Protecció Civil de l'Ajuntament, Joan Álvarez, és previst que aquesta tarda encara es pugui produir algun episodi de pluja intensa, però no tant com en les hores anteriors, la jornada d'ahir, sobre Castelldefels. També la pluja, segons les previsions meteorològiques que ens explicava Joan Álvarez, doncs, tornarà a fer la seva aparició al llarg de la setmana vinent, però doncs, no de manera tan intensa. A hores d'ara, aquest temporal s'ha desplaçat cap al nord-est de Catalunya, però recordem que fa 20 anys que no es vivia un dissabte tan plujós a Barcelona i als municipis del seu entorn. A Castelldefels es van produir diverses incidències, les quals els hem comunicat des d'aquí, on es va activar doncs, el comitè d'emergència presidit per l'alcalde, amb la policia local, amb els serveis territorials, també amb les empreses de neteja, la gerència municipal, etc., per coordinar i per decidir actuacions que s'havien de fer sobre el terreny. Finalment, i sortosament, no es van produir greus incidents i a hores d'ara doncs, la situació a la ciutat està normalitzada. Doncs fins aquí aquest espai especial, aquest informatiu especial que hem realitzat en directe des de Ràdio Castelldefels, fent un balanç del que va succeir ahir a casa nostra respecte a aquests forts aiguats, aquest fort temporal que es va tenir sobre Catalunya, i també a hores d'ara hem volgut saber, hem volgut copsar com estava la situació al nostre municipi, si tot havia tornat a la normalitat. I així és, el llibre públic funciona, també funciona a la mobilitat en els carrers, tots els carrers ja estan oberts al trànsit, i l'únic que es manté és doncs, la suspensió de Rodalies, que és previst en un principi fins a les 2 de la tarda. Renfe ahir suspenia la circulació de Rodalies a les 8 del vespre, com deien, es preveu que reanudi cap a les 2 de la tarda els autobusos. També, des de primeres hores d'aquest matí, estan passant per regularitat pel nostre municipi. I el que més important, no s'han hagut de lamentar desgràcies personals ni tampoc danys greus a la nostra municipi. És tot. Gràcies per la seva atenció. Salutacions de Gerard Carreras i Anna López, que acaben de passar un bon diumenge.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Look out, old Mikey is back.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: La crisi de l'habitatge va mostrar la seva cara més crua al ple municipal de setembre. La lectura d'un escrit de l'Associació de Llogaters va acabar amb protestes per part de la trentena d'activistes que seguien la sessió. Aquest grup va abandonar el ple després que l'alcalde els cridés a l'ordre per interrompre les intervencions dels regidors portaveus, especialment els del Partit Popular. Els tres representants del grup polític Movem també van abandonar la sessió. A l'inici del ple, l'Associació de Llogaters presentava un escrit.
2: Hoy estamos aquí nuevamente porque los desahucios siguen siendo una realidad en Castelldefels. Y detrás de cada uno hay familias que están viviendo situaciones dramáticas. Familias que en muchos casos llevan décadas en este municipio, donde han construido sus vidas, sus hogares y sus relaciones. Y que hoy se enfrentan a perder su vivienda sin tener una alternativa donde vivir. Somos conscientes de que las competencias del ayuntamiento son limitadas y de que no puede resolver por sí solo el problema de la vivienda. Pero hay algo que sí puede hacer y que en estos momentos puede ser determinante. Comunicar al juzgado la realidad habitacional de estas familias. Cuando el juzgado pregunta al ayuntamiento si existe una alternativa habitacional, nuestra petición es muy sencilla. Si no existe una solución habitacional real, que así se comunique. Porque 3 o 15 días en un hotel pueden ser una medida de emergencia, pero no solucionan la vida de una familia.
1: La intervenció al plenari va incloure el testimoni de 3 veïns de Castelldefels que tenen pendents ordres de desnonament. Es tracta de Loli, Carlos i Jamal.
3: Buenas tardes a todos. Me llamo Loli. Tengo señalado el desahucio para el próximo 8 de octubre. Estoy viviendo en este hogar desde 1987. Aquí he vivido durante décadas y aquí quiero seguir viviendo. He intentado encontrar la salida, he realizado trámites necesarios y solicitado ayudas y recursos disponibles, pero sigo sin tener una alternativa habitacional y el próximo 8 de octubre puedo perder mi hogar. No me fui porque no quería pagar, me fui porque no tenía dónde ir. Por eso pido al ayuntamiento que medie con la propiedad y que le haga llegar al juzgado la realidad de mi situación. Yo quiero pagar, no quiero dejar de pagar. Quiero poder pagar. Gracias.
4: He intentado encontrar una solución. He acudido al ayuntamiento, a IMSA, mesa de emergencia, registro único, vivienda VPO, etc. Han pasado 8 años y sigo esperando la respuesta. Y tengo el lanzamiento señalado para el 8 de octubre del 26. Si me echan sin una alternativa, ¿dónde voy a estar con mi hija? ¿Dónde podrá estar ella conmigo? ¿Dónde podremos dormir? Por eso pido al ayuntamiento que traslade al juzgado la realidad de mi situación. He comprobado que los papeles que envía Asistencia Social no se los lee en el juzgado, no se los leen, dictan sentencias sin leérselos. Pido al ayuntamiento, en la medida que pueda, que obligue a que como mínimo se los lean, ya que les hemos enviado esta información. No pido que me regalen una vivienda, pido poder seguir viviendo dignamente y siendo padre. Gracias.
5: El próximo 15 de octubre tengo señalado un desahucio. Mis hijos tienen aquí su hogar, su colegio, su rutina y su vida. Y lo que más me preocupa no soy yo. Lo que me preocupa es no saber dónde van a dormir mis hijos al día 15. Una angustia difícil de explicar. Por eso pido que se tenga en cuenta la situación de mis hijos y que el ayuntamiento traslade al juzgado la realidad que no tengo una alternativa habitacional. Solo pido que antes del 15 de octubre se encuentre una alternativa digna para mi familia.
1: A l'hora de les valoracions al voltant de l'escrit sobre l'habitatge i aquestes intervencions, les interrupcions del públic quan intervenien els portaveus del govern es van anar succeint. Javier Iniesto, regidor de Serveis Socials.
6: En contestació al escrito presentado por la APAC, la plataforma, volvemos otra vez a hablar de lo mismo, ¿no? Y lamentamos profundamente la situación que están pasando muchos de nuestros vecinos aquí en nuestro municipio. Somos los primeros que sabemos que detrás de un expediente hay una familia con todos los problemas que evidentemente se han recogido. Mire, nosotros al final el problema que tenemos es que las competencias de vivienda dependen de muchas administraciones, ¿no? Y al final puede haber errores, ¿no? Nosotros.
7: Quiero que se compre ese edificio, si es lo que no quiero market, me da igual.
8: Ruego, por favor, que dejen hablar a los concejales, por favor.
6: Nosotros desde el ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible por utilizar todas las herramientas que tenemos para que todas estas familias que están pasando por un momento de dificultad, pues puedan salir de ese problema. Es muy difícil hablar así. Gracias.
8: Por favor, ruego silencio y que puedan hablar los portavoces, por favor.
6: Bien, vuelvo a repetir nuestra intención.
8: Bueno, ruego silencio porque si no, no podrá seguir el pleno. Por tanto, ruego silencio y que puedan hablar los representantes del pueblo de Castelldefels.
1: Era l'alcalde quan demanava que acabessin les interrupcions des del públic. La tensió, però, va anar creixent fins que les persones que protestaven, una trentena, van abandonar el ple. Era el moment en què la regidora d'Hisenda, Cristina Corona, intentava exposar les línies mestres del pressupost 2027.
9: Se pasan las líneas fundamentales del presupuesto para el próximo 2027. Como sabéis, es un requisito legal pasar estas líneas fundamentales para el próximo presupuesto.
8: Señora Quesada, la llamo al orden. La llamo al orden, señora. No, está impidiendo que se pueda realizar este pleno. La llamo al orden. La llamo al orden. Puede seguir. Señora Corona, puede seguir.
9: Intento proseguir.
10: Está bien. ¡Vergonya!
1: Els diferents grups polítics van expressar la seva preocupació per la situació que viuen aquests veïns afectats per la crisi de l'habitatge. Entre les reaccions, els tres regidors de Movem van abandonar la sessió en suport a aquestes protestes. En conjunt, l'oposició va relacionar la falta d'habitatge públic amb la modificació urbanística que rebaixa el nombre d'habitatges al solar d'Arcadi Balaguer, que s'havia projectat en un passat recent. Aquesta modificació, avançat ja al ple, es va aprovar provisionalment amb l'únic vot favorable dels partits que formen el govern, Partit Popular i Som. La sessió va estar marcada, com van manifestar en repetides ocasions diferents representants municipals, va estar marcada, deien, per la crisi de l'accés a l'habitatge i els desnonaments programats per la justícia per aquest mes a Castelldefels. Amb els ànims menys alterats al final del ple i en resposta a preguntes de socialistes i republicans, el regidor de Serveis Socials, Javier Iniesto, del Partit Popular, va resumir, amb les paraules que sentinem, què és el que fa l'Ajuntament en matèria d'habitatge.
6: Vivienda, sabemos cuál es la situación que hay aquí en Castelldefels, pero bueno, en Castelldefels, en Gavà, en Cataluña, en España, hay un problema, falta vivienda y realmente, vuelvo a repetir, al final esto no es una decisión que recaiga solo y absolutamente en el ayuntamiento. También tenemos que involucrar a las entidades que tienen esa responsabilidad. Es cierto, nosotros, si a nosotros nos dotan de las herramientas necesarias para poder ayudar a nuestros vecinos, evidentemente que vamos a hacerlo.
1: I tot seguit, un recull d'intervencions dels grups de l'oposició. Escoltem Xavier Amate, de Junts.
11: Després de l'espectacle que hem viscut a l'inici del ple, jo crec que el que cal ara, a part de reflexionar sobre el que ha passat aquí, és un prec, i el prec seria obrir una línia d'alguna manera de comprensió i una línia d'enteniment amb aquestes persones que estan patint aquest problema de l'habitatge. I jo crec que aquesta línia no només l'hauria de liderar, òbviament, el regidor responsable, sinó el propi alcalde, perquè crec que la gravetat de la situació i de lo que ve a partir d'ara implica d'alguna manera a tot el consistori i a l'equip de govern en primera línia. Només és aquest prec per intentar rebaixar aquest problema.
1: I ara escoltem Rita Borque, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
12: Avui hem viscut una situació que, sincerament, ens hauria de fer reflexionar com a polítics. Jo, com deia molt bé la meva companya, m'he sentit avergonyida. A mi m'ha arribat al cor, sincerament. Jo M'he posat en el lloc d'aquestes persones i crec que tots ens hauríem de posar en el lloc d'aquestes persones perquè ningú està fora de risc de passar una situació d'aquesta o algú dels seus familiars. I des d'aquí faig la pregunta que no se'ls ha respost. Pensen fer des de l'Ajuntament alguna cosa per evitar aquests desnonaments del dia 8 i del dia 15 d'octubre?
1: També es va referir a la qüestió de l'habitatge al grup socialista. Escoltem Jordi Planell.
13: Jo també voldria fer un prec després dels fets que hem patit avui, lamentables. Esperem que no s'hagin de tornar a repetir. Donat que tenim una tresoreria tan bona i que en breu aprovarem pressupostos, el prec que faig és si poden revisar la partida de serveis socials per tal de donar una major cobertura social a aquestes persones i famílies i a futures que puguin patir una situació semblant.
1: Això passava al final del ple, al punt de precs i preguntes. Ja no hi era en aquell moment el grup de Movem en Comú Podem, que dèiem va decidir abandonar la sessió dues hores abans d'aquest moment. Així s'expressava en aquell moment la portaveu d'aquest grup, Sílvia López.
14: Però és que no només el que ha passat ara mateix aquí. Jo crec que, a més, o sigui, que tinguem en dos mesos, que l'altre dia quan vaig veure la dada, en dos mesos 31 famílies que marxaran al carrer i que no tindrem res a fer, em sembla increïble. Em sembla increïble. O sigui, és que no pot ser. A més, quan és que tenim un punt en aquest ple que parla sobre això, que parla sobre que estan tirant enrere un projecte que podria construir fins a 100 pisos a Castelldefels. Ho estan tirant enrere. És que em sembla increïble, és que no pot ser. Ho sento molt. Nosaltres hem decidit que marxarem d'aquest ple perquè considerem que no podem seguir amb aquesta situació.
1: Va respondre a aquesta intervenció de Movem l'alcalde, el popular Manuel Reyes.
8: Ustedes son libres de abandonar el pleno si lo consideran oportuno y esas manifestaciones que ha realizado aquí pueden también trasladársela a quien tiene todas las competencias, que se llama Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y ustedes están muy alojados, muy cómodamente, en los sillones de los ministerios y de allí no tienen la prisa para abandonarlos, igual que están haciendo ahora en el pleno del Ayuntamiento de Castelldefels. Ustedes verán.
1: El ple municipal es pot recuperar al web de la ràdio íntegra i també amb cada punt, amb tots els punts i les intervencions pautades. Tot plegat ho trobarà a radiocastelldefels.org. Un escrit que presentava l'Associació de Veïns La Nova Muntanyeta en nom de la Marea Blanca va fer evident la preocupació de part de la població pels canvis que comportarà en l'atenció sanitària bàsica l'entrada en servei del nou ambulatori de la Muntanyeta. L'escrit plantejava a l'Ajuntament una sèrie de preguntes. El va llegir Miquel Martínez Cortella.
15: Volem saber de quina manera, a través de quins canals i on es durà a terme aquesta atenció i informació als veïns i veïnes, una vegada rebuda la informació oficial. Com es gestionarà el procés en cas d'acceptar o rebutjar la nova assignació del centre? Si el metge o metgessa de referència d'un pacient es trasllada al nou CAP, quines opcions tindrà l'usuari per quedar-se al seu centre actual o per traslladar-se amb el seu professional? Així com la planificació i plantilla de personal. No queda clar quin personal i de nova incorporació se sumarà realment al municipi. Exigim que s'especifiqui quins professionals es traslladaran del CAP del Castell i quins del CASAP Can Bou, i concretar explícitament quants metges, infermeres i administratius d'atenció primària seran de nova contractació i quants es mantindran.
1: A aquestes preocupacions del veïnat va respondre al ple la regidora de Salut, Paquita Cruz.
16: Estem davant d'un canvi important per a la ciutat. L'ordre 160-2026 del 26 d'agost ja ha creat formalment la nova àrea bàsica Castelldefels 3 i ha modificat la limitació de les dues àrees bàsiques ja existents. Ara bé, una cosa és l'entrada en vigor de la nova delimitació territorial i una altra és el desplegament del material organitzatiu en el nou centre, que s'ha de fer amb informació, recursos i garanties suficients. La posició de l'Ajuntament està clara sempre. Des que vam conèixer la proposta, valorem positivament que Castelldefels disposi d'un tercer CAP, d'un nou CAP, però aquest nou equipament ha de significar una millora real de l'atenció primària i no d'una mera distribució dels recursos, com ja hem dit abans, que ja tenim.
1: En relació amb la informació que rebrà la ciutadania, es crearan punts d'atenció als usuaris als dos CAP que ja funcionen a la ciutat. Aquesta és la previsió que en feia la regidora de Salut.
16: Pel que fa a la informació a la ciutadania, la previsió és que la campanya informativa s'iniciï durant el mes d'octubre, abans de l'obertura del nou CAP, quan el CatSalut enviarà una carta generalitzada als ciutadans i una carta personalitzada. Això és informació que m'ha traslladat al CatSalut. Segons la planificació que ens ha traslladat, s'habilitaran punts específics d'informació a la ciutadania als dos CAPs actuals, al Castell i a Can Bou, i una vegada entri en funcionament la muntanyeta, també el nou centre.
1: Aquests punts tindran com a missió facilitar informació i assessorar els veïns davant els canvis que comportarà aquesta nova tercera àrea bàsica de salut.
16: Aquesta informació ha d'explicar de manera entenedora quin centre correspon a cada persona, quines opcions té, què passa amb els seus professionals de referència i com pot tramitar, si ho vol, una lliure elecció de centre o de professional.
1: La nova ABS, vinculada al CAP de la Muntanyeta, obligarà a redistribuir els pacients entre els tres ambulatoris, tot i que l'Ajuntament vol que no sigui obligatori canviar de professionals mèdics de referència ni de centre. La regidora defensa que ha de prevaldre el dret a la lliure elecció de metge.
16: Aquí és important precisar una qüestió. La nova delimitació territorial no suprimeix el dret de lliure elecció. Aquest dret continua existint i s'assetgeix d'acord amb el procediment establert pel CatSalut, amb les limitacions organitzatives i assistencials que preveu la normativa.
1: Pel que fa a la plantilla i als recursos humans, l'Ajuntament defensa que s'incrementi el nombre de professionals. És una preocupació expressada també pels veïns i la Marea Blanca. Així ho expressava la regidora de Salut.
16: La proposta inicial era que el Departament de Salut va presentar distribuir els tres centres professionals que ara prestaven servei al CAP Castell i al CAP Can Bou sense promoure cap increment global de professionals. L'Ajuntament ja va manifestar públicament que aquesta proposta era insuficient. La contractació i la configuració concreta de les plantilles correspon als proveïdors sanitaris i al CatSalut, no a l'Ajuntament. Nosaltres no podem contractar. Però això no significa que l'Ajuntament s'hagi de limitar a observar. Continuarem exigint informació i quan el mapa de personal estigui definitivament tancat, de manera que es pugui explicar de manera transparent quins professionals procedeixen dels centres de salut actuals, el Castell i de Can Bou, i quines incorporacions són realment noves, diferenciades per categories professionals.
1: Per la seva banda, els veïns, en l'escrit que presentaven al ple, van manifestar també la seva inquietud per com serà gestionat el futur nou CAP La Muntanyeta. A Castelldefels, ara mateix, conviuen dos models de gestió. D'una banda, el CAP del Castell és de gestió de l'ICS, l'Institut Català de la Salut. En canvi, el CAP Can Bou el gestiona l'anomenat CASAP, és un consorci públic format per l'ICS i l'Ajuntament. El CASAP va ser creat l'any 2005 i gestiona Can Bou des d'aleshores. Els veïns demanen informació sobre com, quan i qui ha de prendre aquesta decisió sobre com serà la gestió del nou CAP La Muntanyeta.
15: S'ha pres ja la decisió sobre si la gestió del nou centre serà directa a X o concertada indirecta a CASAP? Exigim saber quan es prendrà la decisió oficial, on i com es formalitzarà i de quina manera es comunicarà als ciutadans. Si l'opció triada és finalment CASAP, la ciutadania hauria de disposar ja de tota la informació, tenint en compte que aquest Ajuntament forma part del Consorci amb un 28% de representació. Volem posar de manifest la simetria i el risc financer que aquest model representa per al municipi. Si l'entitat incorreix en pèrdues o desequilibris financers, l'Ajuntament assumeix la responsabilitat patrimonial proporcional del 28%, comprometent els recursos de tota la ciutadania. En canvi, si hi ha superàvit o beneficis, les arques municipals no veuen ni un sol euro, ja que la llei exigeix la reinversió interna.
1: La regidora de Salut va matisar pel que fa a aquest suposant risc. Va puntualitzar a Paquita Cruz què comporta la participació de l'Ajuntament en el model de gestió consorcial CASAP.
16: El fet que l'Ajuntament designi dos dels seus membres del Consell Rector, aproximadament un 28% de la representació, no significa que existeixi automàticament una responsabilitat patrimonial municipal del 28% davant de qualsevol dèficit del Consorci. No es pot convertir el percentatge de representació en l'òrgan de govern en una quota automàtica de pèrdues.
1: La informació concreta, per tant, del que significarà l'entrada en servei del nou ambulatori de la Muntanyeta resta pendent de cara a la setmana vinent. La regidora de Salut anunciava que el dia 6, dimarts, el Departament de Salut ha d'informar al municipi sobre tots aquests aspectes que generarà l'entrada en servei del nou CAP. L'Ajuntament treballa en el desplegament d'un nou sistema de videovigilància als carrers que gestionarà imatges de fins a 300 càmeres, gairebé la meitat de les quals incorporaran tecnologia d'intel·ligència artificial. L'Ajuntament vol centralitzar la gestió de les càmeres i reforçar així la capacitat de control i resposta per part de la policia local. El tinent d'alcaldia de Seguretat, David Soler, explica en què consisteix aquest nou sistema.
17: la posada en marxa d'un nou sistema, un nou software que doncs aglutinarà més de 300 càmeres de seguretat que tenim a la ciutat de Castelldefels, per intentar doncs que hi hagi un programari, doncs un sistema que les unifiqui, en la qual doncs tots podem veure el que està passant a la ciutat en qualsevol moment en aquests 300 punts que tenim instal·lats arreu de Castelldefels. Les càmeres que ja teníem de lectura de matrícules per intentar doncs detectar vehicles que han sigut sostrets arreu de l'estat i que poguessin vindre a Castelldefels a cometre delictes, això s'afegirà que dins d'aquestes 300 càmeres, aproximadament unes 110 estaran doncs amb la disposició de poder utilitzar un software amb intel·ligència artificial.
1: Soler detalla també quins són els objectius del desplegament d'aquest sistema de videovigilància i què permetrà aquesta nova tecnologia.
17: Això pot permetre doncs millorar les cerques a la ciutat. Doncs, per exemple, si es comet un furt al carrer Església, per posar un exemple, i sabem que ho ha comès una persona que anava amb una samarreta de color negre i una gorra de color vermell, doncs aquest software podrà doncs interconnectar aquestes 110 càmeres que tindrem amb aquest software i podrà doncs fins i tot anar seguint per la ciutat de Castelldefels aquesta persona o aquest grup de persones que hagin comès doncs un delicte, un robatori o quelcom a la nostra ciutat.
1: Entén el tinent d'alcaldia que aquesta tecnologia permetrà millorar l'eficàcia policial.
17: I això millorarà l'eficàcia policial doncs, de forma exponencial, perquè a més doncs, tindrem una visió doncs, quasi 360 doncs, de tots els carrers del nostre municipi. I especialment en aquells llocs de la ciutat on es cometen doncs, més delictes, ja sigui per població, per comerç, doncs, per desconcentració doncs, de mobilitat. I això doncs, millorarà moltíssim aquesta eficiència i estem convençuts que gràcies a aquest sistema fins i tot seguirem reduint doncs, els delictes als carrers de la ciutat.
1: Aquest sistema de gestió de les càmeres de videovigilància té un pressupost de 632.000 euros i un termini d'execució de 3 anys. El contracte es troba actualment en fase d'avaluació després que el termini per presentar ofertes acabés el juny passat. La impaciència d'alguns conductors a les vies de doble sentit no esperen que els autobusos descarreguin i carreguin passatge pot provocar ensurts i atropellaments. Un dels punts en què aquesta situació es fa més evident és la ronda de Ramon Otero Pedrayo, on hi ha un alt ús de l'autobús, un alt trànsit. Se'n va parlar al ple municipal de setembre al fil d'un prec que formulava el grup socialista. Cristian Guillamón és regidor d'aquest grup.
18: És que revisin la parada d'autobús que n'hi ha a la Otero Pedrayo davant de l'Espai Montserrat Roig, perquè el pas de vianants que va des de l'Espai Montserrat Roig fins al circuit de bicicletes és un camí escolar, entre cometes no està oficial, però sí que molts nens pel matí van aquí, i es dona una situació molt peculiar, que és que quan l'autobús està parat a la parada per baixar o pujar gent, els cotxes que hi ha darrere no s'esperen a que arrenqui i l'adelanten just davant del pas de peatons. I fa dos dies uns pares estaven molt nerviosos perquè van estar a punt d'atropellar a dos nens. Llavors, jo estava allà perquè portava els meus també i jo els agrairia, i ho dic de veritat, que li donin una volta en aquella parada perquè és bastant, bastant perillosa.
1: Va respondre aquest prec per part del govern municipal al regidor de Mobilitat, Pedro Paredes. L'edil del Partit Popular va dir que aquesta parada d'autobús d'Otero Pedrayo té molt mala solució.
19: Durante todo este tiempo hemos estado modificando un montón de paradas de buses, haciendo más visibilidad, mejoras de acceso y de paso de peatones, traslado a los técnicos de movilidad esta casuística, pero hemos de reconocer que tiene muy mala solución por el lugar que es, pero por supuesto la miraremos con todo el cariño del mundo, como hemos hecho con todas las otras paradas.
1: Entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació que introdueix noves normes per als patinets elèctrics. Entre les novetats hi ha l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir un patinet. També serà obligatori portar casc i estarà prohibit circular per les voreres. La velocitat màxima per a aquests vehicles continua fixada en uns 25 km per hora. La nova normativa també reforça les obligacions dels usuaris dels patinets en matèria de circulació i seguretat. En canvi, l'obligació de portar el llum encès permanentment no serà efectiu fins al 1 d'octubre d'aquí un any, el 2027. S'ha referit a tots aquests canvis al reglament que afecten els vehicles de mobilitat personal al tinent d'alcaldia de seguretat de l'Ajuntament de Castelldefels, David Soler.
17: I a partir d'ara, doncs, recomano a tothom que tingui un vehicle de mobilitat personal, o un patinet, no?, com es diu, doncs, que es llegeixi bé la normativa, que miri si li fa falta alguna cosa més, si compleix doncs, els nous requisits, com és el cas, com és l'assegurança, com és doncs, que evidentment aquest vehicle no estigui trucat i alterat, que evidentment doncs, cada que circuli per les vies que corresponen, que no poden anar dues persones a sobre del vehicle, doncs, que faci una reflexió sobre com està utilitzant aquest vehicle de mobilitat personal, perquè a partir d'aquest dijous entra en vigor aquest nou reglament de la Direcció General de Trànsit, però és que a més nosaltres ja ens vam adelantar a l'Ajuntament de Castelldefels i hem fet una modificació de l'ordenança perquè allò que no regula aquest nou reglament de l'Estat, doncs sí, ho regulem a través de l'ordenança municipal. Per tant, doncs ara les coses es posen una mica més complicades i això no vol dir que no puguis transitar amb un vehicle de mobilitat personal, però sí que respectar les regles.
1: A Castelldefels, el tinent d'alcaldia parla d'incrementar els controls policials.
17: I a partir d'ara doncs, veurem una campanya molt important doncs, de policia local i també una campanya de civisme a tota la ciutat per intentar doncs, millorar aquesta convivència, especialment entre els peatons i els vehicles de mobilitat personal. I per tant, doncs, a partir d'ara doncs, veurem doncs, molts més controls, veurem moltes més sancions i sobretot intentarem posar ordre, ja que ara tenim dos mecanismes doncs, per poder-ho fer, que és la nova ordenança que hem aprovat a l'Ajuntament de Castelldefels i també l'entrada en vigor d'aquest reglament doncs, de la Direcció General de Trànsit.
1: L'Ajuntament interpreta que la convivència entre aquesta mena de vehicles i els vianants és un dels principals problemes, especialment als carrers i places del centre. Així ho ha dit David Soler.
17: És una de les principals problemàtiques de la ciutat, és un dels principals problemes que es tracten en totes les reunions veïnals i que, evidentment, doncs, estan generant més conflicte al centre de la nostra ciutat. I, per tant, doncs, el que hem d'intentar és millorar aquesta situació i, sobretot, doncs, que evitar doncs, possibles accidents, que jo crec que és una de les prioritats que tenim tots els ajuntaments, que hem de reduir la sinistralitat, hem de reduir els accidents i, sobretot, aquests conflictes que es puguin generar a la via pública.
1: Les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels, la del centre, acumulen més d'un any de retard. Adif preveu ara que la nova configuració de vies i andanes entri definitivament en servei durant el primer semestre de l'any que ve. Això és una forquilla de 6 mesos. Els treballs van començar el 2020 i tenen un pressupost global de 30 milions d'euros. L'actuació permetrà reordenar les vies i separar els serveis de rodalies de les circulacions de combois de mitjana i llarga distància. La remodelació és una de les actuacions previstes per millorar la capacitat ferroviària del corredor sud de Barcelona, segons Adif. Al retard, a les obres, s'hi ha referit l'alcalde Manuel Reyes.
20: Aquestes obres de l'estació de Castelldefels, hi ha diversos treballs que només es poden fer en horari nocturn quan no hi passen trens, i això es pot entendre, no? Clar, s'ha de fer les obres quan no hi circulen trens. El problema que tenim és que ja portem 2 anys d'endarreriment i que no tenim encara una data real sobre la taula per saber quan acabarà aquesta obra i podrem gaudir de la nostra estació en plenes condicions, no? Clar, ja portem molt de temps patint aquestes obres, la pateixen els usuaris, la pateixen els veïns que viuen al costat de la via, perquè, clar, aquests sorolls que també es fan per la nit els afecten el seu descans i, clar, nosaltres com a Ajuntament el que volem és que aquestes obres s'acabin el més aviat possible d'una vegada i que podem tornar a la normalitat.
1: Són manifestacions de Manuel Reyes al programa Parlem amb l'alcalde d'aquest mes de setembre. És un espai en què repassa qüestions d'actualitat i respon preguntes concretes que formula el veïnat. El programa el pot recuperar íntegre a la carta al web de l'emissora radiocastelldefels.org. Les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels, la del centre, acumulen més d'un any de retard. Adif preveu ara que la nova configuració de vies i andanes entri definitivament en servei durant el primer semestre de l'any que ve. Això és una forquilla de 6 mesos. Els treballs van començar el 2020 i tenen un pressupost global de 30 milions d'euros. L'actuació permetrà reordenar les vies i separar els serveis de rodalies de les circulacions de combois de mitjana i llarga distància. La remodelació és una de les actuacions previstes per millorar la capacitat ferroviària del corredor sud de Barcelona, segons Adif. Al retard, a les obres, s'hi ha referit l'alcalde Manuel Reyes.
20: Aquestes obres de l'estació de Castelldefels, hi ha diversos treballs que només es poden fer en horari nocturn quan no hi passen trens, i això es pot entendre, no? Clar, s'ha de fer les obres quan no hi circulen trens. El problema que tenim és que ja portem 2 anys d'endarreriment i que no tenim encara una data real sobre la taula per saber quan acabarà aquesta obra i podrem gaudir de la nostra estació en plenes condicions, no? Clar, ja portem molt de temps patint aquestes obres, la pateixen els usuaris, la pateixen els veïns que viuen al costat de la via, perquè, clar, aquests sorolls que també es fan per la nit els afecten el seu descans i, clar, nosaltres com a Ajuntament el que volem és que aquestes obres s'acabin el més aviat possible d'una vegada i que podem tornar a la normalitat.
1: Són manifestacions de Manuel Reyes al programa Parlem amb l'alcalde d'aquest mes de setembre. És un espai en què repassa qüestions d'actualitat i respon preguntes concretes que formula el veïnat. El programa el pot recuperar íntegre a la carta al web de l'emissora radiocastelldefels.org. La candidata del PSC a l'alcaldia de Castelldefels a les eleccions municipals de l'any vinent, Eva López, ha presentat aquest diumenge en un acte polític les seves propostes. Com a vicesecretària dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, que també és presidenta de la Diputació i també alcaldessa de Sant Boi, va presentar la candidata.
0: El que hem fet fins ara i el que hem de continuar fent és el que hem fet sempre. Primer, ser fidels als nostres valors, als nostres principis i amb la feina que garanteix igualtat d'oportunitats, justícia social, llibertat, solidaritat. I el que vol la Eva i el que vol segur que l'equip que triarà la Eva és continuar treballant per transformar i millorar la qualitat de vida i el benestar de Castelldefels i de tots els seus veïns i les seves veïnes. I estic aquí no solament com a companya, sinó com absoluta admiradora i amiga de l'Eva. Jo crec que ella es mereix un gran aplaudiment perquè donar un pas endavant és un acte de valentia, de compromís i un acte que demostra que estima i vol treballar per continuar treballant per Castelldefels. Gràcies, Eva.
1: L'acte polític el va tancar, un acte que es feia a la plaça de la Democràcia, el va tancar, deia, amb la que serà candidata del PSC a l'alcaldia a les eleccions del maig vinent. Es tracta d'Eva López, que va parlar d'habitatge. Es va referir al que va descriure com a dret a quedar-se.
21: Creiem que una ciutat es mesura per les oportunitats que se li dona a la seva gent. I ara tot això també es resumeix en un pensament que pot ser senzill, però que té 4 paraules. El derecho a quedarse. Sí. El derecho a quedarse. Es una frase sencilla, pero detrás hay mucho más. Hay familias con preocupaciones, con sueños, con esperanzas. El derecho a quedarse es el derecho a que nuestros hijos e hijas tengan que construir aquí su vida. Puedan hacerlo. Mi hija nació aquí y quiere quedarse aquí. El derecho a quedarse es que una pareja joven no tenga que irse. El derecho a quedarse es quedarse al lado de los nuestros. El derecho a quedarse es que una persona mayor no tenga que irse de su casa porque no la puede pagar. Eso es el derecho a quedarse.
1: La temporada de platges arriba al final a Castelldefels. Després de mesos de molta afluència, toca fer balanç del funcionament dels serveis, la neteja, el salvament, la seguretat, també de les principals incidències que s'han produït durant l'estiu. En parlem amb el regidor de platges de l'Ajuntament de Castelldefels, Marc Soler. Bon dia.
22: Hola, molt bon dia.
1: Benvingut. Quin ha estat, o com ha anat aquesta temporada, així en línies generals?
22: En línies generals estem molt contents. Una temporada més ha sigut un any amb molta afluència, tornem a ser un altre any, a part de Barcelona, la platja més afluència de l'àrea metropolitana. No tenim dades encara exactes, però bueno, nosaltres estem contents de l'afluència i la veritat que ha sigut un any relativament tranquil. No han hagut grans incidències i jo crec que la gent, tant els veïns de Castelldefels com els turistes que han vingut fora, han pogut gaudir d'un bon estiu, un estiu molt calorós, que això també fa que la gent vagi més al platja i més tard també canvia una mica els hàbits dels horaris de la gent, la calor que fa. Però nosaltres en línies generals estem molt contents perquè no hi ha hagut grans incidències i jo crec que ha sigut un estiu molt, molt bo per a tots.
1: Parlem de 2 milions de banyistes, de visitants.
22: Sí, sí, això es parla molt fàcil, per això hi ha que implementar moltes àrees i molta gent ara quan parlem, tu has dit final de temporada, no? I jo sempre comento el mateix. A l'àrea de platges no parem de treballar tot l'any. La gent es pensa que diu ara cogis vacaciones, no? Ara feu vacances, que ni tot el contrari. Perquè funcioni tot bé, perquè quan comenci la temporada, les guinguetes que comencen a final de març, abril, i tenim totes les licitacions, que totes les de les banderes, les homologacions, tenim les auditories, hi ha que treballar-ho tot durant tot l'hivern, per quan arribi la temporada d'estiu i de bany, que, bueno, que la temporada d'estiu de bany ara, bueno, està fent molt mal temps i realment aquesta setmana crec que no anirà a banyar-se ningú, però tenim a l'octubre moltes vegades setmanes de solet que encara va gent a la platja a banyar-se. No és com en plena temporada, però tenim una temperatura durant l'any molt bona.
1: Marc Soler, regidor de platges, avui en què hem analitzat doncs, el final d'aquesta temporada 2026. Gràcies, bon dia.
22: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Comença un nou curs de Salut i Diversió, el programa municipal adreçat a la gent gran. Aquest curs hi participen 575 persones. Estan distribuïdes en 17 grups. Faran activitat física. Hi ha tallers de gimnàstica, passejades, petanques, sardanes i circuits d'exercicis. La unitat mòbil de Ràdio Castelldefels, amb Miguel Navarro, ha visitat el Centre Frederic Mompou. Júlia és una de les usuàries del programa Salut i Diversió.
2: Pues es una alegría muy grande, porque son muchos años, hay cariño, porque verdaderamente hay cariño, soy feliz, me gusta. Tenemos unas compañeras, a mi punto de vista, muy majas todas, los profesores extraordinarios y, bueno, muy feliz y muy contenta. Yo creo que es lo mejor que tenemos en el pueblo. Aparte de que esto sí es verdad, que se nos queda pequeño el Frederic Mompou, se nos queda pequeño.
1: Una altra de les participants al programa, Encarna, també s'ha referit a la limitació de les places disponibles.
3: Somos cada vez más personas mayores, no, más personas crujientes que estamos en este grupo y se está quedando pequeño el espacio de Frederic Mompou porque somos más crujientes y todos queremos participar. Entonces hay muchas personas pobretas que se quedan fuera por no haber espacio. O sea que yo animo a quien sea responsable de estas actividades que por favor hagan una sala más grande para que podamos entrar todos los compañeros, porque Silvia y Albert tienen guerra para nosotros y para 500 más.
1: Es referia aquesta usuària als monitors de salut i diversió. Escoltem una d'aquestes monitores, Silvia Soriano.
4: Cada vez las personas mayores tienen más edad, cumplen más edad, porque tienen más salud, afortunadamente. ¿Conocen el programa Salud y Diversión? Es un poco boca a orella, pues porque las alumnas hablan bien, los alumnos. Y claro, vienen a apuntarse. ¿Cuál es el problema? Pues que la capacidad de la sala es la capacidad que hay. Fíjate, nosotros nos adaptamos al horario escolar. Es decir, empezamos ahora la clase a las 9:30, porque hay muchas personas que tienen que llevar a sus nietos al cole, porque los papás trabajan. Así que no podemos empezar una clase a las 9:00, la empezamos a las 9:30. Y la última clase finaliza a las 12:30. ¿Por qué? Porque también es la hora de recogida de los nietos del colegio. Entonces, a partir de ahí ya tenemos esas 3 horas cubiertas. Y por la tarde tenemos pues de 3 a 4 y de 4 a 5. Ese es el momento en el que también las abuelas van a llevar a los niños al cole, pero que también los pueden ir a buscar, ¿no? Ya cada una un poco se busca su horario en particular. Claro, Albert y yo damos 5 horas de actividad física al día. No nos da más, el horario no nos da más.
1: El programa Salut i Diversió busca que les persones de més de 60 anys no perdin la seva forma física i es mantinguin com més sanes, millor. Efrem Gasque és un dels monitors de la gent gran del Mompou.
23: El programa el que vol és que, bueno, que la gent no sigui molt activa, que facin exercici i que no perdin la seva forma física. Sobretot és un tema de no perdre la forma física, que tinguin una vida saludable. Sí que controlem els hàbits saludables, fem controls, ja portem un parell d'anys que estem fent controls tant de pes com de freqüència cardíaca.
1: Aquest curs es mantenen activitats com les sardanes i l'aeròbic al costat de les tradicionals caminades.
23: Seguirem amb les activitats que ja ens funcionaven, com som l'aeròbic, les sardanes, seguirem fent caminades pel poble, seguirem amb el programa Caminem cap al 100 de la Diputació de Barcelona, és un programa que fem marxa nòrdica amb altres pobles i ells venen aquí al nostre poble i nosaltres anem al seu poble i seguirem, bueno, amb les activitats que ja fèiem normalment, tot tipus d'activitats que seguirem fent, la petanca que la seguirem mantenint, jocs de taula que també vam incorporar-ho l'any passat i està funcionant.
1: Les activitats del programa Salut i Diversió es fan principalment al Centre Cívic Frederic Mompou, també altres equipaments municipals, i s'allargaran fins al juny de l'any vinent. El Castell recuperava aquesta primavera passada els casaments civils a la Sala Magna, una possibilitat que permet celebrar cerimònies en un dels espais patrimonials més emblemàtics de Castelldefels. La primera cerimònia es va fer el mes d'abril i des d'aleshores el Castell ha incorporat aquest servei a la seva oferta d'usos. Albert Fernández coordina les activitats al Castell.
5: Des d'abril-maig ha tornat a obrir la possibilitat de no només fer casaments a la sala de plens o a la platja, sinó també a la Sala Magna del Castell. I, bueno, és molt emocionant. La veritat és que de totes les que portem han sigut molt, molt maques, la gent s'emociona molt, l'espai sembla que no, però convida a un bon casament.
1: Ara s'obre de nou el període per concertar data per a totes aquelles parelles que estiguin pensant a casar-se i ho vulguin fer a la Sala Magna del Castell.
5: S'ha de fer, com totes les gestions que fem aquí a l'Ajuntament, s'ha de fer per registre d'entrada. És a dir, mitjançant la seu electrònica del nostre municipi, s'ha d'accedir, s'ha d'emplenar tot un formulari amb una sèrie de documentació per poder celebrar la cerimònia, per poder tenir en aquest cas aquesta part administrativa. S'ha de fer el pagament de la taxa, que recordem que al Castell són 350 euros per aquest any, que és el que està aprovat a l'ordenança municipal. S'ha de triar el dia, perquè tenim de tota la graella que tenim. Ara recordem també que l'1 d'octubre obrim la graella del 2027, que la gent li soni, que tota aquesta gent que es vulgui casar l'any que ve, que sàpiga que l'1 d'octubre obrim aquesta graella, i un cop s'ha emplenat tot el que és el registre d'entrada, aquesta part més formal, que inclou la presentació de la documentació i la reserva de l'espai, si no està ocupat, doncs ja vindria la segona part, que és ja la part més planera, de, bueno, doncs, en aquest cas, la part que fem nosaltres, no? D'una miqueta, doncs, fer el guionatge, de preparar l'acte, de com serà l'esdeveniment, d'ensenyar les sales, etc.
1: Com és lògic, com abans s'acordi una data, més possibilitats hi ha per triar dia. I també triar quin càrrec electe oficiarà el casament.
5: El que fem és obrir o dir quins dies estan disponibles per fer tots els casaments de l'any que ve. Que en principi, per tal de poder fer aquesta part administrativa que també fem, sí, i per combinació de, doncs, agenda de regidors o alcalde, que són els que casen, etc. Estem fent els casaments la primera i la tercera setmana de mes. Entenem que els regidors tenen la seva agenda i les seves peculiaritats i, clar, no sempre és possible de que pugui fer l'esdeveniment o el casament el regidor o l'alcalde. Aleshores, nosaltres, per la nostra part, no tenim cap problema. Quan tenim una petició, doncs la fem en aquest cas al Departament d'Alcaldia, que és qui porta aquesta part administrativa de l'expedient del casament, i són ells els que fan aquesta comunicació per veure si es pot triar el regidor o l'alcalde.
1: L'Escola d'Hostaleria de Castelldefels afronta el nou curs amb una oferta formativa que combina, d'una banda, l'ensenyament reglat i, de l'altra, cursos privats, que són oberts al públic en general. El centre manté així la formació professional vinculada al sector de la restauració i, al mateix temps, amplia opcions per a persones que es volen formar en cuina i hostaleria, encara que no segueixin estudis reglats. Ramon Martínez, CEO de l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, explica quina és l'oferta d'ensenyament reglat del centre.
7: Tenim diferents cursos. Ara tornem de cara a aquest mes. Comencem amb dos cursos de cuina, un d'ajudant de cuina i un de cuiner, que és una miqueta més llarg. I comencem amb el mateix amb el que seria cambrers, ajudant de cambrer i cambrer. Cambrer, que és una miqueta més llarg, un any aproximadament. Tenim, jo crec que com a cosa positiva, hem tornat a postular-nos per fer formació professional dual de cara a l'any vinent i esperem tenir adjudicació de cara al gener de l'any 2027, no? 27. I també hem començat ara, conjuntament amb Educació, el que serien els PFIs, els programes d'adaptació pedagògica durant un any, d'un certificat de professionalitat que és cuina i sala, que dura un any i que permet també que la persona jove pugui identificar si realment és el seu sector on vol treballar o no vol treballar.
1: L'Escola d'Hostaleria també ofereix cursos privats, són oberts al conjunt de la ciutadania, amb propostes formatives relacionades amb la cuina i la restauració.
7: Com a novetats interessants, que nosaltres estem força encantats, hem començat també línies privades de pastisseria molt, molt especialitzada, en cursos trimestrals de primer nivell. Això ens està funcionant molt bé. Us recomano que un dia, si voleu, veniu a veure-ho. Sí. I estem treballant ja en cursos que són trimestrals, especialitzats per treballar amb gent de
6: de primer nivell, com Patxi Larrea o altres pastissers de la nostra ciutat. I realment en aquesta línia estem treballant de manera molt professional. I per últim, com a proposta positiva, és que els nostres alumnes acabem de guanyar un programa Erasmus, que permetrà que alumnes que vinguin de la nostra escola durant un període de 90 dies o 30 dies estiguin fent estades a fora del nostre país i fent un procés d'aprenentatge sempre lligat o bé a cuina o bé a sala.
1: El programa Fem Esport als Barris torna aquest mes d'octubre en la seva tercera edició amb noves sessions que s'allargaran fins al desembre. És un programa d'activitats gratuïtes i a l'aire lliure. Va aplegar uns 2.500 participants l'any passat. La immensa majoria, un 93,5%, eren dones. Anna López ha entrevistat la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
9: Ens visita Paquita Cruz, regidora d'Esports i també de Salut. Molt bon dia.
10: Bon dia, Anna.
9: Torna de nou l'activitat Fem Esport als Barris i per als joves.
10: Sí, tenim la nostra activitat Fem Esport als Barris. Hem aconseguit, per nosaltres és molt important, acostar l'activitat física i l'esport als barris i fer que la gent practiqui i que l'esport sigui fàcil de practicar, que sigui molt accessible i molt proper. Mm. Llavors, la segona temporada vam superar 2.500 participants, el 93,5% van ser dones, però aquest col·lectiu no trobava tampoc al tenir el pavelló de Can Roca col·lapsat amb 5.000 persones en llista d'espera. Molta gent no troba una altra manera de fer esport que sigui accessible. Nosaltres l'hem tret al carrer, fem servir els barris i a l'aire lliure. I bueno, aquesta temporada serà la tercera, ja començarem ara a l'octubre. De moment no tenim dates perquè s'està preparant tota la programació. Segurament haurà algun canvi d'ubicació de barris i farem alguna sessió, que això és novetat, d'esport adaptat per persones amb mobilitat reduïda o que hagin tingut algun tipus d'accident o que farem un dia esport adaptat als barris també. I després fem esport als barris joves. Va ser una prova pilot que vam fer durant el mes de juliol, dos dies a la setmana, a la platja, i ha tingut molt bon resultat. I també estem valorant fer una altra sessió a la setmana per a aquest tipus de col·lectiu jove. I llavors estem fent estudis de si ho fem després de l'institut, ho fem més tard de nit. Estem mirant a veure, valorant la possibilitat de com fer-ho perquè la gent es pugui apropar millor. També és veritat que era una activitat entre 18 i 25, o sigui, de 18 a 35 anys, i hem trobat que hi ha hagut gent que feia esport als barris normalment, que a l'estiu no es fa, que ha vingut a fer aquesta activitat. Han sigut benvinguts tots, però bueno, a lo millor el que fem és ampliar l'edat, una mica l'edat, i llavors, però tampoc sabem on la farem realment. Tenim pensat a lo millor fer una sessió aquí al Cent Centre per també dinamitzar una mica el Cent Centre i que la gent vegi, quan passi per aquí, que hi ha gent a dintre fent esport. Bueno, estem treballant, Anna. Estem amb la secció d'esport i els tècnics. Estem treballant amb tot això.
1: La Unió Esportiva Castelldefels ja ha començat una nova temporada a la Lliga Elite. Parlarem de l'inici de la temporada, de com va anar la temporada passada, de l'equip, dels objectius del curs, amb Carlos de Frutos, que és el responsable de comunicació de la Unió Esportiva. Què tal? Molt bon dia.
11: Bon dia, Xavi, què tal? Molt bé.
1: D'entrada, un empat per començar, empatadors al camp del Camp Vidalet. Com valoreu aquest resultat?
11: Bueno, la veritat és que començar puntuant sempre és positiu en una temporada, i més encara al camp d'un equip recent descendit de la categoria superior, en aquest cas de la tercera divisió, com és el Camp Vidalet, que recordem-ho, va ascendir de la Lliga Elite a la tercera divisió fa dues temporades i malauradament no va poder mantenir la categoria de temporada passada. I és un equip, evidentment, un bloc molt fet, un camp difícil, on l'afició està a sobre de l'equip, està amb el seu equip. I és veritat que l'equip va començar encaixant molt aviat, l'1-0, el minut 8, va ser capaç de capgirar el tanteig passada la mitja hora, amb dos gols molt seguits, però just en l'última acció del primer temps va arribar el 2-2. I a la segona, és veritat que segurament el Castelldefels va ser més a prop del 2-3 que no pas el Camp Vidalet del 3-2, però al final un punt que cal donar per bo i cal intentar fer-lo encara millor aquest proper cap de setmana contra el Singuerlín a Santa Coloma.
1: L'equip encara no ha debutat, per tant, en campionat davant l'afició, perquè aquest dissabte, no? Dia 4, dissabte o diumenge?

0: passat deies que es va arribar a encadenar 15 jornades sense perdre, no?
1: Sí, va ser una temporada molt, molt paradoxal, la del Castelldefels la temporada passada, no? Perquè va viure un inici, podríem dir, discret. Des de la jornada 7 a la 23 va encadenar aquestes 16 jornades sense perdre, però després, els últims 7 de Lliga, només en va guanyar 2, i els últims 6 partits, amb Miguel Motos a la banqueta, només se'n van guanyar 2, i això va fer que el Castelldefels, dels últims 7, només en va guanyar, insisteixo, aquests 2, i això va fer que finalment es quedés fora. Per tant, va ser una temporada de ratxes.
0: Quin aprenentatge s'extreu d'aquestes dues últimes temporades? Perquè jo no sé si el sí de la Junta, l'objectiu inicial quan comença un nou curs, és sempre l'ascens?
1: Bueno, l'objectiu és intentar tornar a lluitar per recuperar la categoria perduda a la 23-24, que és la tercera divisió. Això és evident, perquè al final el Castelldefels, no cal oblidar que és l'equip català, el segon equip català, amb més temporades a tercera divisió al segle XXI. El que passa que ara, clar, portem tres a Lliga Elit i sembla que les coses s'obliden ràpid, no? Però al segle XXI només l'Europa ha jugat més partits a tercera que el Castelldefels. I bé, l'objectiu, lògicament, ha de ser sempre estar dalt, això és evident. Ja es vol una Lliga una mica més normal. S'ha fet una plantilla, teòricament, amb més experiència per no patir aquests efectes d'aquesta irregularitat. Veurem si és capaç de, després de competir sobre la gespa, amb el nivell que tothom espera.
0: Més experiència a la gespa, però a la banqueta menys. Es compensa amb la il·lusió, no? Perquè hi ha nou míster, en Sergi Cabré.
1: Nou míster, molta joventut, 28 anys acabats de complir. Anem a veure això com ho entoma. Està preparat, és un noi amb personalitat, té, jo crec, una gran capacitat individual com a gestió de grups i també jo crec que té un molt bon cos tècnic, que jo crec que això és molt important avui en dia, i crec que el punt de partida és positiu. Després han d'acompanyar els resultats, no? Però jo crec que ell, malgrat l'edat, està sobradament preparat.
0: La Unió Esportiva Castelldefels, futbol protagonista avui a l'emissora municipal. Carlos de Frutos, responsable de comunicació de la Unió Esportiva. Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres, Xavi, i un plaer.
0: Nova jornada de portes obertes al castell, que permetrà visitar aquest equipament patrimonial. Les entrades, que són gratuïtes, s'han exhaurit, però aquelles persones que sense reserva s'hi acostin, pot ser que tinguin sort, que tinguin opció d'entrar-hi en alguna franja horària en què hi hagi alguna baixa. Albert Fernández és el tècnic municipal que coordina la programació del castell.
2: Per bé o per malament, estem molt contents perquè tenim les entrades exhaurides. Però sempre diem, no?, que en aquest cas, com que hi ha de vegades gent que no pot vindre, no pot assistir, si la gent puja i en aquella franja horària hi ha espai per visitar el castell, sempre es dona la possibilitat. O sigui que si no heu agafat entrades, us convidem a que si esteu passejant, doncs us apropeu i consulteu, i si heu agafat entrades, doncs felicitats.
0: Doncs del matí a 7 de la tarda, amb l'últim accés a les 6, es podran visitar l'Església de Santa Maria, la Sala Magna, la Sala d'Esgrima, la Sala de Maquetes, la Terrassa i els Jardins. També es podrà visitar Piràtia, el Centre d'Interpretació de la Pirateria i la Història de Castelldefels, amb una experiència audiovisual que està pensada especialment per al públic familiar. Les jornades de portes obertes al castell se celebren amb periodicitat mensual, el primer diumenge de mes, així com els dies festius. Les properes cites, l'1 de novembre i el 6 de desembre.
3: Aquesta setmana la ciutat viu una cita amb la gastronomia. L'Escola d'Hostaleria acollirà la presentació de la incorporació de Castelldefels a la Ruta del Xató, una iniciativa que enguany celebra el seu 30è aniversari i que permet posar en valor una recepta amb història i tradició a la nostra ciutat. En parlem amb Jordi Tresserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica. Jordi, molt bon dia, com estàs?
4: Molt bon dia. Bé, per Castelldefels, vull dir, tenim una vinculació històrica i familiar amb la gent de Sitges i la gent de Vilanova, no? I, de fet, o sigui, les celebracions que es feien, sobretot per la xatonada, no?, que és l'element clau d'aquestes festes per Carnaval, la gent de Castelldefels anava a Sitges o a Vilanova, no? Però hi havia famílies que ho preparaven, es preparava a casa, sobretot el que és l'amanida, no?, que de fet té noms a Castelldefels com amanida de peix a terra o xató, no? I teníem aquesta tradició, però no ens havíem, diguéssim, incorporat amb aquest projecte, ja que, de fet, quan es crea la Ruta del Xató, se centra molt en les comarques de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf, no? I

0: Castell de Fels podríem dir que som una ciutat que té un peu al Baix Llobregat, però també té un peu al Garraf, no? Perquè formem part d'aquest massís i amb aquesta interconnexió, aquesta vinculació, no, de Castelldefels amb el xató, sobretot amb el producte estrella, que és l'escarola perruqueta, que és un tipus d'escarola, vull dir, que es planta dins el parc agrari del Baix Llobregat. Podrem conèixer una mica aquesta recepta del xató de Castelldefels. Hi havia en altres llocs, vull dir, cada família tenia els seus secrets amb la picada, no, de la salsa de romesco que acompanyava el xató, i que en el cas de Castelldefels és similar a la que es fa, per exemple, a Sitges, que s'utilitza la nyora en lloc del pebrot de romesco, no?
1: Perfecte, Jordi Tresserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu i a la gent que ens escolta. Una abraçada forta.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Pues esta sintonía nos acerca a la Policía Local de Castelldefels. Con nosotros Luis Mascoz, inspector de la Policía Local. ¿Qué tal? Perdón, sargento, perdón, entonces te quitaba yo medallas.
1: Me donabas.
0: Sargent. No. Que a mi em costa encara el tema de les graduacions, eh? Entendre?
1: Un dia podem parlar de les graduacions.
0: Podem parlar de per què o a què es dedica cada policia que és graduat en aquest sentit.
1: Cada escala té les seves funcions i la seva responsabilitat. Si vols, un dia ho parlem perquè la gent sàpiga el que portem als galons.
0: Molt bé. Doncs, Luis Mascoz, en primer lloc, parlem de diferents incidències relacionades amb la seguretat que s'han produït a les últimes hores.
1: Sí, hola, bon dia. Benvingut un altre cop amb vosaltres. Avui Leo ha marxat, que estava el subinspector a Bandera Blava, un simpòsium a Huelva, Islantilla, que parlarà també, en aquest cas, fa una exposició sobre la seguretat de les platges, en aquest cas de Castelldefels, que ens van demanar que li agrava el model nostre, i ja quan vingui ell millor que ho expliqui, que sabrà explicar tot bé de lo que ha fet. En quant als serveis a destacar, bueno, primer de tot començant amb les incidències ahir del tema dels aiguats. Com ja sabeu, al voltant de les 10 del matí va saltar l'alarma del S-Alert, que arriba als terminals mòbils, que va arribar un avís de pluies molt fortes en un curt espai de temps. En aquest cas, nosaltres ja estaven alertats, van procedir a fer la nostra acció preventiva, van parlar amb els companys del SAC i diversos serveis municipals pel tema de clavegueram i monitorització del trànsit en temps real a la nostra prefectura, així com la previsió de talls de carrer i el tancament dels ponts que tenim nosaltres ubicat a Castelldefels, que per sort ara tenim les tanques que es poden tancar des de la nostra dependència. En aquest cas, a partir de les 11 sí que va haver-hi bastant incidències relacionades amb la pluja. Ens van posar els companys que estaven de torn de matí mans a l'obra i es van fer els talls habituals del pont de Jonat Martorell, el pont de Ciutat de Màlaga, i alguna altra incidència que va haver-hi en carrers que habitualment no hem detallat, però van haver de tallar, com Doctor Ferran, per una acumulació d'aigua en aquests moments. També van fer alguna intervenció en una escola bressol que havia entrat una miqueta d'aigua i ens van alertar, van donar avís també a bombers, però un cop allà van veure que la cosa era molt poca cosa, van donar un cop de mà i va quedar tot no res. En principi, les talles de carrer van ser aproximadament d'una hora i quart, en quan l'aigua va baixar van comprovar que els ponts havien funcionat correctament, el que són les bombes d'aigua, d'extracció i els tancaments havien funcionat correctament, no van haver incidències a destacar en aquest tipus. En una hora i 10, hora i quart, van poder també netejar el que era la calçada, que havia quedat una miqueta fang i sorra, i va quedar oberta la circulació. També en aquest cas van fer una monitorització del trànsit en temps real. D'aquest punt podem veure en tot moment com està la circulació del nostre municipi.
0: Això és molt interessant, no?
1: Sí, això és una eina que tenim i que ell es va posar allà en pràctica i la veritat que va molt bé perquè va veient com està el trànsit i podem preveure i buscar rutes alternatives per poder descongestionar el trànsit del nostre municipi. En aquest cas, com va ser una puntualitat d'hora i quart, hora i mitja, no va haver-hi molta cosa a fer, però sí que es va tenir en compte per poder fer tota aquesta... Bueno, tenir aquesta informació i poder fer ús de inclús autobusos d'avança o qualsevol tipus de reubicació de carrers, doncs teníem tota la mà. És una molt bona eina.
0: Mm. A nivell preventiu, avui teníem també una alerta i s'ha fet el protocol habitual.
1: Sí, ara en principi fins a les dues semblava que era teníem una alerta, em sembla que era 4 sobre 6, que ha baixat a 2 sobre 6 després a partir de les dues. I en principi, mirant el radar meteorològic, de moment no hi ha una afectació greu, però bueno, hem d'estar atents. Si ens arriba l'alerta com l'altre dia als terminals mòbils, pues seguim les indicacions que ens donin els serveis especialitzats, en aquest cas Protecció Civil, o si en aquest cas Ajuntament, Policia Local, pues estiguin al tanto a les nostres indicacions de ponts, circulació i tot aquest tema. En principi no tenim activat res fora de lo normal.
0: Molt bé, doncs passem ara a parlar de les incidències, com dèiem, de les últimes hores.
1: Sí, si em sembla, hem fet 3 detencions en aquesta última setmana, una miqueta així, bueno, a considerar nosaltres per comunicar, destacades. Primer va ser una agressió sexual a un local de la platja. En aquest cas van ser alertats per una treballadora de que havia patit un estocament per part d'una persona. Van comissionar una patrulla que tirés al lloc dels fets, al local, i van prendre manifestació a la víctima, així com van veure la gravació de les imatges del local. Amb aquesta informació van fer una recerca de la persona i va ser localitzada per una patrulla una miqueta més endavant del lloc on van produir els fets. amb la manifestació i la visualització de les imatges van procedir a la detenció d'aquesta persona per una agressió sexual. És important que en aquests casos, quan passen fets d'aquest tipus, que se'ns doni avís i nosaltres, doncs, com en aquest cas, ens posem mans a l'obra i actuem de forma ràpida i coordinada amb la resta de serveis de policies com Mossos d'Esquadra o les patrulles de platges, o en aquest cas va sortir bé, perquè la persona no hi era al lloc, però sí que va fer una recerca i va ser positiva. I per això demanem molta vegada la col·laboració ciutadana. Després també tenim una altra detenció també important, que va ser el tema de les tapes de clavegrans. Va alertar un veí de la zona de la platja, que havia vist una persona que estava mirant les tapes de clavegran aquestes de ferro i que possiblement tenia la intenció de robar aquest tipus de tapes. En aquest cas també es van desplaçar dues patrulles de la nostra policia i van localitzar la persona i van fer una recerca al vehicle i van trobar 21 tapes d'alcantarilla. En aquest cas també van procedir a la detenció de la persona per un delicte i, com en l'altre cas, la col·laboració ciutadana és molt important. No podem estar a tots llocs, intentem, però és molt important la col·laboració ciutadana i qualsevol sospita o persona que vegin que els infundi algun tipus d'inseguretat han de trucar, passant-nos la màxima informació possible i nosaltres, com en aquest cas, li donem resposta ràpidament i com en aquest cas, doncs, són dos serveis que també és d'agrair la col·laboració ciutadana perquè ens ajuda molt en facilitar la feina. I l'última, una miqueta, si vols, que també col·laboració en aquest cas policial, era un company fora de servei que estava en un supermercat i va observar com unes persones, bueno, tenien una actitud sospitosa a l'interior del local i va fer un seguiment i va observar que portaven un carro de bebè, que no hi havia un bebè a l'interior, i havien furtat per gènere per un valor superior a 700 euros. En aquest cas també tenia un requeriment judicial i van donar compliment al requeriment judicial, que tenia una busca de captura, i a més es va procedir a la detenció per un delicte de fur per tot el gènere que havia portat. Són les tres incidències una miqueta així més destacades que hem tingut aquests dies, a part de la pluja i dels serveis que fem dia a dia, són les que una miqueta més destacat.
0: Doncs demà se celebra el Dia de la Policia Local, es commemora Sant Miguel, que és el patró de la policia local. Per aquest motiu, durant el matí es donaran reconeixements i en aquest cas, com dius, també a ciutadans que han ajudat o a la prevenció de delictes o que després han aportat el seu testimoni a policies dels Mossos d'Esquadra, d'altres cossos policials, evidentment de la policia local, i a la tarda hi haurà, doncs, una exhibició de cotxes vostres, de bombers, etcètera, etcètera, a la plaça de l'Església.
1: Sí, pel matí farien el que és l'acte una miqueta més nostre de cara a felicitar aquelles intervencions que són a destacar durant l'any, a nivell policia local, Mossos d'Esquadra, també donem alguna felicitació perquè el treball és molt conjunt. Bueno, moltes de les intervencions hi ha una coordinació plena, llavors moltes són conjuntes. Així mateix, tots aquells serveis que fem durant l'any que tenen un reconeixement especial perquè hi ha una implicació superior o hi ha un risc que ha posat els companys, es fa una valoració i es dona una sèrie de reconeixements. També se'n fan reconeixement a totes aquelles persones que són ciutadans i que ens han donat un cop de mà en algun servei important, també es reconeix, és un dia per fer, així com aquells locals o entitats o associacions que ens ajuden en el dia a dia, doncs és el dia per poder donar una miqueta de visualització i reconeixement a la seva tasca i col·laboració, en aquest cas, amb la policia local. I sí, efectivament, per la tarda es farà una exhibició de servei de seguretat i salvament de Castelldefels, en aquest cas serà policia local Castelldefels, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, que també vindrà una unitat canina per fer una demostració, Policia Nacional i Bombers de la Generalitat. En aquest cas farà la plaça de l'Església i l'horari serà de 5 a 7 i mitja de la tarda, sempre quan el temps ens doni aquest marge per poder fer-ho.
0: Doncs ja parlarem amb Leo Piqué, com diuen, d'aquesta ponència que fa la província de Huelva sobre les banderes blaves i sobre més coses que en aquest sentit doncs, fa la policia local. Doncs que tingueu una bona jornada demà, Lluís Mascot, sergent de la policia local.
1: Sí, esperem que sí, serà un bon dia per reconèixer totes aquelles actuacions que fem durant tot l'any i que posen en valor la nostra feina, que moltes vegades no està molt reconeguda. Que és un bon dia per aprofitar i concedir aquelles felicitacions i medalles per les intervencions que fem al llarg de l'any.
0: Moltíssimes gràcies. Fins un altre moment.
1: Molt bé, molt bon dia. Bon dia.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Parlem ara de l'Hospital de Viladecans, que supera les 150 cirurgies robòtiques i consolida les tècniques mínimament invasives. Ginecologia, urologia, cirurgia general digestiva han avançat en l'ús d'aquesta tecnologia, que augmenta la precisió dels procediments. També afavoreix una recuperació més ràpida i redueix el risc de complicacions postoperatòries. Doncs parlem amb Víctor Tames, el uròleg de l'Hospital de Viladecans. Molt bon dia, doctor Tames.
1: Hola, bon dia.
0: 150 cirurgies robòtiques ja són moltes, no?
1: Sí, la veritat és que vam començar, com dèieu, fa un any. En el nostre cas, des d'urologia, n'hem fet al voltant de 50 a dia d'avui. I sí, això requereix una corba d'aprenentatge, tot un equip i, per sort, per bon treball, estem avançant bé, sí.
0: Mm. Permet, segons la premsa que emite l'Hospital de Viladecans, ser menys invasiu amb el pacient, la qual cosa suposo que tant pel professional com per les persones que són pacients és una bona notícia.
1: Exacte. No hi ha cap tall gran, no hi ha una manipulació de la paret abdominal com es fa la cirurgia oberta, i això el que implica és que el pacient pugui anar cap a casa abans. Vale? De fet, en la cirurgia que més freqüentment fem nosaltres, que és la prostatectomia radical, si tot va bé, que és el més freqüent, l'endemà ja poden marxar. Això és el que més aporta. Oncològicament, la cirurgia oberta podria ser el mateix, vale? però en aquest cas sí, és la principal avantatge, sí.
0: Mm. Per això han hagut de fer els professionals cursos avançats per saber com funcionen aquestes cirurgies amb robots?
1: Exacte, això implica una formació prèvia, primerament més tècnica amb el robot i després també una corba d'aprenentatge en la que normalment tens un metge que ja té experiència en centenes de cirurgies robòtiques que en el nostre cas són companys de l'Hospital de Bellvitge que venen a ajudar-nos a fer la corba i sobretot també no només el cirurgià principal, sinó que també és un equip, una corba d'aprenentatge de tot un equip al darrere, com ara el personal d'infermeria, l'ajudant també, fins i tot els celadors per col·locar bé el pacient, et diria fins i tot de neteja també perquè sigui àgil el canvi entre pacient i pacient.
0: Mm. De manera simplificada, com és aquest procediment?
1: La prostatectomia radical, en concret?
0: Sí.
1: En concreta. Vale. Aquest procediment, bàsicament, consisteix a, com tota cirurgia robòtica, es fan petits talls a l'abdomen i llavors es fica CO2, vale, per inflar l'abdomen i així podem treballar via uns braços del robot des d'una consola fent servir els braços del robot com si fossin les nostres mans. Vale? Aquest és el principal avantatge del robot, que et permet fer moviments molt fins com si tinguessis els canells a dins de l'abdomen. Llavors, es treu la pròstata i les vesícules seminals. Això es fa quan hi ha càncer de pròstata i després es fa un reempalme de la via urinària i es tanca i es treu la peça per un petit tall d'uns 3-4 centímetres en funció de la mida de la pròstata que està a sobre del melic i ja està. Això és la cirurgia molt bàsicament explicada.
0: Molt, molt simplificada, evidentment, perquè hi ha aquí un seguit d'instruccions que vostès, els professionals, li donen al robot que faci, no? On ha de tallar, com i en quin espai.
1: Exacte. Aquest és una qüestió que probablement un pacient que es va operar sí que ho sap perquè busca més informació i pregunta, però la gent al carrer escolta el robot i probablement al principi pensa que és el robot que possiblement fins i tot de manera autònoma pren decisions, però no és el cas. I de fet crec que estem molt lluny d'això. El robot no pren cap decisió de forma autònoma. És el cirurgià que està a la consola i l'ajudant que l'ajuda a peu de taula qui decideix per quin pla d'agafar, quin tall ha de fer, etc. Vale? Llavors, sí que ergonòmicament és millor, la visualització també és molt millor que cirurgia no robòtica, però és una visualització 3D, però la cirurgia la fa el cirurgià i sap, ha de saber per on ha d'anar.
0: En quins casos es poden utilitzar, en el cas de l'especialitat de la urologia, o es podrien utilitzar aquests robots?
1: Mira, doncs, a dins de la urologia, les cirurgies típiques són la que ja he esmentat de la prostatectomia radical en càncer de pròstata, però també moltes tumors de ronyó que fan nefrectomia parcial. Això que vol dir que un tumor de ronyó que, per exemple, tingui 3 centímetres, podem treure només la part que és tumoral i deixar la resta del ronyó. Fins i tot una mides més grans, que això amb cirurgia laparoscòpica seria més difícil i a vegades que pot comportar que s'hagi de treure tot el ronyó. Llavors guanyes molta funció renal. Què més cirurgies podem fer? Podem fer pieloplàsties, això vol dir que si hi ha una estenosi, és a dir, una obstrucció a l'uretes, que és el tubet que connecta el ronyó amb la bufeta, i a vegades que s'obstrueix per la causa que sigui, es pot fer una reconstrucció de la via urinària, i això el robot ens aporta molt, perquè no hem d'obrir tot l'abdomen i ho podem fer més simplificadament, més fàcilment via robòtica. I altra cirurgia que hem començat a fer des de fa poc és adenomectomia robòtica. Això és una cirurgia desobstructiva de pròstata, que és una alternativa al làser holmium, que és el que més es recomana a dia d'avui. És per símptomes de tracte urinari inferior. Vale? No en aquest cas càncer de pròstata, no. És per pacients que els costa pixar i amb fàrmacs no és suficient.
0: També, com dèiem al començament, aquestes cirurgies robòtiques s'apliquen als serveis de ginecologia i cirurgia general i digestiva.
1: Correcte, sí.
0: I en aquest cas
1: sí. No et puc comentar concretament quines cirurgies. Sí. Sí que he comentat amb els companys, els cirurgians fan neoplàsia de recte, és a dir, per tumors de recte crec que és la cirurgia que més avantatge té, i per ginecologia, sobretot per miomes grans, per dones que tenen miomes que implicaria una cirurgia laparoscòpicament, seria tècnicament molt, molt difícil, però sí que és veritat que en aquest cas concret, com que jo soc uròleg, té ser de dir millor de la meva especialitat.
0: Molt bé, el cas és que satisfets vostè com a professional d'aquestes cirurgies, no?, fetes a través de robots.
1: Sí, estic satisfet, perdona. Que no,
0: sí. Que valora positivament aquesta implementació.
1: Ho agraeixo molt a l'hospital, als companys de Bellvitge que em venen a ajudar, als meus companys d'aquí que m'han donat la possibilitat de formar-me en això i sobretot, com deia abans, a tota la gent que envolta això, perquè voldria deixar remarcat que des de fora sempre com que es dona més pes al cirurgià, però es necessita al darrere un equip que tothom és totalment imprescindible.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos ampliat aquesta informació. Víctor Temes, uròleg de l'Hospital de Viladecans, que ha superat a dia d'avui les 150 cirurgies robòtiques als serveis de ginecologia, cirurgia general i digestiva i urologia, la seva especialitat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vostès.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: por ahí era la.
1: Amazing.
0: Gracias por este cálido aplauso.
2: Eso es un poquito de lo que podremos ver, como decimos, el 24 de octubre a las 7 de la tarde en el Teatro Plaza. De más temas que evidentemente tocaré cantar a Curro. The Next, David Peris o sí. Camil, que está más cerca.
0: Sí, así seguimos el orden de
2: Camil, antes de interpretar, explícanos cuántos, quins temes teus, quants discos has fet?
3: No, jo tinc dos discos, sí. Vale, amb un nom que és Don Vito, que vindria a ser la banda, i l'últim que he fet, bueno, en veritat n'he fet tres, l'últim que he fet és diu Camil Castellà, i són temes molt country folk, i ara que venc a la ràdio dic, mira, farem el primer que entraré, després és més rock and roll, és bastant més rockero el tema,
2: sí.
3: Però em ve molt de gust tocar aquest tema. I dic, pues mira, el faré una petita, igual que el Curro, faré una miqueta de lo que és el tema, que és el primer. Vale.
2: Endavant.

Doncs torna de nou el concurs Reimagina, de vídeos lliures de sexisme. Per recordar per què es fa aquesta iniciativa, en què consisteix, a nosaltres, Ana Dolors Rodríguez, via telefònica, tècnica de polítiques d'igualtat. Bon dia, Ana.

0: El concurs Imagina't consisteix en participar, primer t'has d'inscriure, després tens un... Vull dir que la gent no s'espanti, tu t'inscrius abans del 30 d'octubre i poden participar joves dels municipis que formen part de l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, com és el cas de Castelldefels, que l'Ajuntament de Castelldefels en forma part. Un cop t'has inscrit, tens termini fins a mitjans de setembre, ai, de setembre, de febrer, doncs per fer aquest vídeo. Es tracta de fer un vídeo en un minut sobre la temàtica que cada any canvia, que es proposa des de l'organització del concurs. Enguany la temàtica són les masculinitats.
1: Les noves masculinitats.
0: Correcte, és una proposta que crec que és molt interessant perquè sovint parlem a la gent més madura, diguem-ho així, de com les masculinitats doncs, construeixen i a vegades han participat doncs, de les desigualtats i les discriminacions de gènere que també afecten a homes i dones de manera diferent però que també afecten. Llavors tirem aquesta mà als més joves per tal que ens ajudin a pensar aquestes masculinitats que poden ser aliades i que poden ajudar a construir doncs, societats més lliures i més justes per tots i totes.
1: Recordem que és un format específic i que la gràcia d'aquest concurs és que s'ha de fer un vídeo molt curt, molt curt.
0: Exacte, és l'especificitat i la dificultat que ja us ho he explicat moltes vegades que a mi em deixa, diguéssim, al·lucinada perquè és que en un minut han de poder explicar doncs, una història, donar un tip sobre un tema tan complex com són les masculinitats. Però ja us dic que els joves de Castelldefels estan suficientment preparats i preparades per fer-ho perquè per això les últimes edicions doncs, Castelldefels ha recollit premis en diferents temàtiques com han sigut doncs, les migracions o la diversitat sexual.
1: I com dèiem, hem aconseguit premis aquí alumnat de diferents instituts de Castelldefels en darreres edicions.
0: Doncs sí, perquè tenim uns joves i bueno, sabeu que a Castelldefels hi ha una llarga trajectòria, diguéssim, en els concursos que en diferents formats i modalitats al llarg de l'última dècada, m'atreviria a dir, doncs hem donat espai als joves perquè poguessin explicar-nos des d'un format més audiovisual quines són les seves idees, les seves propostes, les seves reflexions entorn al gènere i a les desigualtats i les discriminacions que hi ha, però també de la diversitat de gènere. A partir d'aquí podem dir que tenim uns joves molt creatius a la ciutat i ho dic amb constància perquè així que han recollit premis a les últimes edicions i per tant animem a que continuïn aquesta ratxa de premis i que tornin a donar alegries doncs, a la ciutat.
1: Ja que tenim aquí, Anna, recordem que des del passat 1 d'octubre es pot veure a l'Espai Montserrat Roig, que és la seu de l'àrea de polítiques d'igualtat, una exposició referent al col·lectiu LGTBI. Properament, ja ho anuncien, tindrem amb nosaltres el fotògraf que ha organitzat aquesta mostra.
0: Doncs sí, us animem a apropar-vos perquè a més aquests dies de pluja que no té moltes ganes de fer voltes per la ciutat que no acompanya, diguéssim, d'alguna manera, doncs apropar-se a l'espai, és un espai, com sabeu, amb molt caliu i a part podeu veure aquesta proposta d'exposició fotogràfica que segur que es convida doncs, a pensar, a reflexionar i a parlar sobre el col·lectiu, sobre les diversitats sexuals i de gènere, a més en un moment que, bueno, amb la ola negra que ho està patant els cines doncs, és un complement perfecte per poder doncs, enriquir els nostres debats i els nostres espais de reflexió conjunta.
1: Per acabar, Anna, aquells alumnes que es vulguin inscriure al concurs Reimagina't, què és el que han de fer?
0: Doncs aquells alumnes que es vulguin inscriure poden escriure'ns, trucar-nos, però com sé que els joves van amb altres eines, tan fàcil com posar al Google o a qualsevol intel·ligència artificial el nom del concurs, que els digui com fer la inscripció, segur que ho troben molt més ràpid que ho trobaríem tu i jo. Però en tot cas, si no, sempre poden apropar-se des de la pàgina web de l'Observatori de les Dones dels Mitjans de Comunicació i un apartat especial del projecte Reimagina't i doncs a partir d'aquí trobaran l'enllaç d'inscripció. Però si no, si ens volen venir a veure, que també ens agrada que s'apropin a l'Espai Montserrat Roig, veuen l'exposició i els expliquem com fer la inscripció.
1: I així és matar la cosa, eh? Dos en un no tenen.
0: Claro, tot facilitat, ja saps.
1: Molt bé. Anna Lo Rodríguez, tècnica de polítiques d'igualtat, moltíssimes gràcies per recordar-nos els objectius i les dades, les informacions referents a aquesta nova edició del concurs de vídeos lliures de sexisme i adreçat a l'estudiantat Reimagina't. Que vagi molt bé i bon dia i bon cap de setmana.
0: Exacte, que vagi també molt bé i a gaudir de la mostra de cuina aquest cap de setmana.
1: Esperem, esperem que sigui així. Gràcies.
0: Esperem que sí.
1: Bon dia.
0: A vosaltres una abraçada forta.
1: Igualment.
0: Adéu, bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: la Diputació de Barcelona ha creat un document de referència per ajudar els municipis de la província a identificar continguts tractats amb intel·ligència artificial. L'objectiu és que la ciutadania pugui saber en tot moment quines informacions procedents de la seva administració local han estat generats o modificats utilitzant la IA. Parlem del tema amb Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes d'IA i tecnologies. Què tal? Molt bon dia, senyor Vélez.
1: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Per què se li va acudir a la Diputació fer aquest document?
1: Bueno, aquest document està englobat dins d'una estratègia més global de desplegament de la intel·ligència artificial arreu de la demarcació que té el nom Localia. I aquest document és part del que diem un calaix d'eines que poden utilitzar els ens locals doncs, per anar desplegant, analitzant o recolzant-se en tot allò relacionat amb la intel·ligència artificial. I per què vam impulsar Localia? Doncs també dins de l'estratègia de Municipi 360 de donar resposta a totes les necessitats de digitalització que tenen els ajuntaments. I, evidentment, doncs, la intel·ligència artificial es va veure com un neguit per part dels ens de com aplicar-la, de com gestionar-la i de com utilitzar-la com una eina per millorar la seva eficiència i fer administracions doncs, més útils per a la ciutadania.
0: D'aquesta manera, la ciutadania, quan vegi un document elaborat per un ajuntament, pot saber si s'ha tractat amb intel·ligència artificial o no. És així?
1: Bueno, sí, exactament. La idea és anar una mica traient les pors de certa part de la ciutadania doncs, que té el neguit de que les seves dades o el seu expedient o la seva queixa doncs, pugui estar identificada o no fet amb intel·ligència artificial. Per tant, aquesta és una eina més que creiem que és interessant per als ajuntaments doncs, per poder anar donant resposta a aquests neguits i anar construint entre tots un camí que encara està una mica en les beceroles, que vindria a ser la implementació de la intel·ligència artificial als ajuntaments i jo crec que al conjunt una mica de tota la ciutadania. No? Hem d'aprendre una mica tots plegats a veure en què utilitzem la intel·ligència artificial, per què pot ser útil, per què pot ser contraproduent. No tot val, igual que quan vam digitalitzar els ajuntaments doncs fa 10, 15, 20 anys no tot era útil, doncs ara intentem no cometre els mateixos errors i per tant des de la Diputació de Barcelona el que intentem és donar suport als ajuntaments en tot el que bonament podem.
0: Per exemple, has dit que en alguns casos pot ser contraproduent utilitzar l'AI, l'intel·ligència artificial. En quins casos ho heu detectat vosaltres?
1: Bueno, jo crec que no cal tampoc, no desvetllar cap secret. Qualsevol que ha utilitzat una intel·ligència artificial, diguem, a nivell d'usuari, sap perfectament que poden haver al·lucinacions, que és molt important tot el tema de la gestió de les dades, del context que li donem, de la base de coneixement amb la que utilitzem qualsevol intel·ligència artificial i, per tant, evidentment té uns riscos si no s'utilitza de forma correcta. Per exemple, un exemple que potser és molt radical, però és molt visual, no? Uh-huh. Evidentment, un funcionari no pot agafar dades personals i ficar-les al ChatGPT i dir-li fes-me un resum d'aquestes dades. Evidentment, això no es pot fer, no? I llavors, això podria ser una mala utilització de l'intel·ligència artificial. Jo crec que, per sort, una de les primeres coses que es va fer una mica entre tots va ser l'entendre que aquestes pràctiques no eren acceptables, no? O que eren perilloses i que tenien riscos. I, per tant, els casos no crec que siguin extensius al conjunt. Per tant, què volem? Doncs el que volem, sobretot, és donar eines als ajuntaments perquè utilitzin de forma correcta la intel·ligència artificial. I quan dic ajuntaments, dic sobretot als tècnics, als funcionaris i a la gent doncs, que ha d'anar fent. Jo crec que la intel·ligència artificial, des de la nostra perspectiva, és molt útil, superútil, és una eina increïble si l'utilitzem per automatitzar processos. Hi ha molts expedients que són processos reglats, per tant, que són ABC, i per tant, si utilitzem la intel·ligència artificial per treure-li càrrega burocràtica al funcionari, que el funcionari pugui dedicar-se a donar millor servei i més resposta a la ciutadania, aquí encertem de ple.
0: També el document que vostès han preparat proposa als governs locals informar de manera explícita quan una imatge, un vídeo o un àudio han estat generats o alterats amb intel·ligència artificial. No només textos, eh?
1: Jo crec que és el camí que no només hem d'implementar a l'administració pública, que hem de ser exemplars en la utilització de la intel·ligència artificial. Quan van començar a plantejar tots aquests documents, totes aquestes eines, era un moment en què no hi havia quasi cap regulació ni marc que es pogués utilitzar. Ara, per sort, ja tenim marcs regulatoris per part de la Comissió Europea, també una llei estatal, i es van fent ja protocols i, per tant, tenim tot el que és l'utilització de l'IA molt més ordenat. Però jo crec que és evident que, igual que li estem exigint a les xarxes socials que ens indiquin si un vídeo és fet amb intel·ligència artificial per verificar que allò, que allò ho ha dit, per exemple, una persona o no ho ha dit, l'administració pública també hem de ser exemplars en aquest sentit.
0: Alguna cosa més a afegir, senyor Vélez?
1: Jo crec que estem davant d'un repte molt emocionant, perquè la intel·ligència artificial, si l'apliquem bé, pot ajudar-nos a sortir d'aquest nus burocràtic en què tenim molts ajuntaments, però a la vegada hem de ser molt curosos, hem de sortir de l'enlluernament que moltes vegades hi ha sobre la intel·ligència artificial. O sigui, ni ens traurà la feina, ni ens dominaran un exèrcit de robots, ni coses similars, però podem fer que algunes tasques molt repetitives, molt tedioses, que fan molts funcionaris, les podem automatitzar i, per tant, que aquests funcionaris deixin d'estar tot el dia mirant el teclat i puguin mirar els ulls de la ciutadania, que al final és el que volem tots, no? Servei públic, servei a la ciutadania i que la ciutadania se senti acompanyada per les administracions. Per tant, una eina més, com poden ser altres estratègies i altres eines que podem donar als ajuntaments, i sense enlluernament, sense tornar-nos bojos, però a la mateixa vegada implementar a poc, perquè el que no pot ser és que ens quedem en darrere les administracions públiques, comencem quedat amb altres revolucions digitals anteriors.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes de IA i tecnologies, per explicar-nos amb més profunditat aquesta iniciativa de la Diputació, una iniciativa que vol ajudar els municipis i la ciutadania a identificar continguts creats amb intel·ligència artificial. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia.

Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. She was only 16 when she started.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?

les teves bandes preferides, les tornades que et fan ballar i els descobriments que estaves buscant. Sense pauses, sense interrupcions. Comença Indie Fels. L'espai més alternatiu de Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a IndieFels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Primera fila, sense cues. Això és Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels. Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Comença la ràdio.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: Les teves bandes preferides, les tornades que et fan ballar i els descobriments que estaves buscant. Sense pauses, sense interrupcions. Comença IndieFels. L'espai més alternatiu de Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.